0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me rigo, tío, es que no.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo, Congo.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: visca la República Catalana!
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: punto.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. Jo...

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

você. Nada contra.

stuff on

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no puedo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 23 de juliol, just uns dies abans de la manifestació de diumenge contra el model turístic. La patronal CAEP admet que no es pot créixer il·limitadament. Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics, però la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb el moviment antiturístic. Manifesta que gran part de la població viu de manera directa o indirecta del turisme.
2: Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece.
1: Avui, diverses de les entitats convocants de la protesta de diumenge han citat els mitjans per defensar els seus arguments. Tot d'una ho ampliam abans, però repassam els titulars del dia. La Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres han mort dues joves a Formentera. La moto en què viatjaven ha col·lidit contra un taxi.
3: Les joves turistes portugueses d'una trentena d'anys han xocat en la seva motocicleta contra un taxi. Des de diumenge, cinc persones han mort a les carreteres de les Balears. Totes elles, usuaris vulnerables, anaven a peu, en bicicleta o en moto.
1: I s'han suspès els dos desallotjaments previstos per avui a dos dels infrahabitatges de l'Avinguda Joan Miró de Ciutat. Es tracta dels trasters llogats com si fossin habitatges per un policia local.
3: L'entitat Stop Desnonaments havia reclamat a la justícia que no s'executassin els llançaments, tenint en compte la vulnerabilitat de les persones que hi viuen.
1: I la Conselleria d'Educació impulsarà la construcció d'habitatges a Formentera per allotjar-hi docents.
3: L'administració els vol ajudar davant les dificultats per trobar un habitatge. La previsió és que l'obra es liciti durant el pròxim curs escolar.
1: El govern investigarà la situació dels treballadors de l'aeroport de Palma per les altes temperatures després d'una denúncia presentada pel sindicat Uso contra Aena.
3: L'Institut de Seguretat i Salut Laboral es reunirà avui amb els representants sindicals, tot per conèixer els detalls de la queixa i per iniciar les indagacions a Son Sant Joan.
1: I ara actualitzam l'estat de les carreteres perquè sembla que hi ha més trànsit d'allò que seria habitual, sobretot a la via Cintura, en direcció cap al túnel de Gènova. Connectam amb la DGT, Clàudia Zavala, bon dia.
4: Sí, muy buenos días. Pues en estos momentos encontrarán retenciones en la vía de Cintura en sentido Andrade de calle Aragón hasta la oficina de San Hugo y desde la salida hacia Valdemosa hasta el túnel de Génova. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos circulación lenta desde Soncladera hasta el enlace con la vía de Cintura. También encontrarán un poco de circulación lenta en la MA30 sentido de Creciente desde Sonferrior hasta el Coil de Enrebasa. En el resto de la carretera la circulación es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Y da mucha paciencia a tots els que estau en aquests embossos, especialment, com dèiem, allò que és menys habitual, l'embós que és més important, que dura més temps d'allò que seria habitual un dia normal, és el de la via de Cintura en direcció cap a Andratx. Molta paciència, per tant, si vos trobeu allà. I avui, hora baixa, també hem de parlar d'aquesta qüestió. El tanatori de Sant Valentí de Palma es donarà el darrer comiat al músic Joan Roca, el baixista d'Antònia Font. Va morir ahir als 53 anys.
3: Les mostres de condol han inundat les xarxes. Format en contrabaix clàssic i en jazz, va ser un músic de gran versatilitat. El funeral serà divendres a Son Sardina, on va néixer l'any 1972.
1: I en els esports, el Mallorca viatja demà a Marbella per jugar dos partits amistosos de pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia, i ho farà amb els 5 fitxatges que han arribat en aquest mercat d'estiu. Arnau Puigmal, Adrián Fuentes, Zito Lubumbo, Abu Sumaoro i Àlex Sala. Es dubta per unes molèsties Justin Kalumba. En gimnàstica, Nicolau Mir i el júnior Marc Naranjo han estat convocats per l'europeu de Croàcia, mentre que en bàsquet, Baba Miller ha entrat per primera vegada a la llista de la selecció absoluta per partits de classificació pel Mundial de 2027.
1: I pel que fa al temps, ara és moment d'actualitzar quina meteorologia ens espera avui, sobretot com evolucionarà aquesta calor. Per això saludam a Margalida Ribas. Bon dia. Bon dia.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook.

Are you acting okay?

0: Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les qüestions destacades d'aquest matí de dijous. Avui de matí, diverses plataformes organitzadores de la manifestació de diumenge contra la massificació oferiran més detalls sobre els seus arguments de cara en aquesta jornada. Tot això després que la patronal CAEP ha admès que no es pot créixer il·limitadament.
1: Els empresaris reclamen que gestionin els fluxos turístics, però la seva presidenta, Carmen Planas, també es mostra crítica amb aquest moviment antiturístic i manifesta que gran part de la població viu de manera directa o indirecta d'aquesta activitat.
2: Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece.
0: I la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident de trànsit en què aquest dimecres ha mort dues joves a Formentera. Un total de 19 persones han perdut la vida ja a les carreteres de les Illes enguany. 5 víctimes mortals s'han registrat en només 72 hores. Dues han mort atropellades i 3 en accidents de moto. Totes elles, per tant, eren part de col·lectius vulnerables.
1: Aquestes dues darreres que dèiem a la Pitiusa Menor eren dues turistes portugueses que han col·lidit en la seva moto contra un taxi. Tenien una trentena d'anys, eren metgesses i just havien acabat la carrera i eren a l'illa de vacances amb altres 4 companyes. Per circumstàncies que es desconeixen, han xocat contra aquest vehicle, contra aquest taxi. Els fets han tingut lloc a l'altura de la zona de Sasèquia i com a conseqüència d'aquest succés, la carretera que va de la Sabina a Ses Illetes ha estat tallada durant un parell d'hores.
0: I s'ha interceptat una nova embarcació amb 17 persones migrants a prop de la platja d'Es Migjorn, a Formentera. Van arribar quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit i són d'origen magrebí.
1: A l'operatiu hi han intervengut Guàrdia Civil i l'Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. Aquesta nova arribada se suma a les de ja fa 2 dies, amb un total de 29 migrants, en 3 operatius diferents a la colònia de Sant Jordi, al sud-est de Mallorca, amb la participació de Salvament Marítim, Patrulla Fiscal i Fronteres de Porto Cristo.
0: Els 22 empresaris de la plaça d'Esborn de Ciutadella exigeixen indemnitzacions i un aparcament soterrat per retirar la demanda que, de manera cautelar, obliga a retornar els cotxes a la plaça.
1: Aquestes eren dues condicions imprescindibles, però n'hi havia d'altres, com tornar a habilitar la parada de bus, crear un carril de circulació a bona part de la plaça i, al mateix temps, mantenir les terrasses a la calçada i permetre'n de noves. L'Ajuntament assegura que ha analitzat les peticions, la majoria de les quals, explica, han estat rebutjades pels tècnics. Fa uns dies, les negociacions entre les dues parts es varen trencar. L'equip de govern municipal acusa els demandants de fer-ho de manera unilateral.
0: I ara parlam de la marxa de Güell a Lluc a peu, que tindrà lloc d'aquí més d'una setmana, la matinada de dia 1 a dia 2 d'agost, i el president del grup Güell, Francisco Bouçà, ha anunciat en una entrevista a l'informatiu Matí les novetats de l'edició d'enguany. Gràcies a una col·laboració amb el govern, les persones amb mobilitat reduïda podran participar en un dels trams de la marxa. Esperen prop de 6.000 inscripcions, que són un 20% més que l'any anterior.
3: El que demanem és que vinguin a recollir els dorsals i els equipatges antes del dia primer, perquè després hem escolat el dia primer d'agost a plaça del Güell. I per donar més seguretat, guany, a les 10 s'acabaran de vespre, s'acabaran les inscripcions, i a les 11 s'entregui de material, perquè si no es retrassa molt la sortida.
0: I evoluciona favorablement, tot i que encara no està estabilitzat, l'incendi forestal a la Serra Nord de Guadalajara, que ja ha calcinat 32.000 hectàrees, ja és el més greu de la història de Castella-La Manxa.
1: Durant aquest any, les flames han arrasat més de 100.000 hectàrees a 22 grans incendis. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, torna a fer una crida a les forces polítiques per unir-se en un gran pacte contra l'emergència climàtica.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dijous.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.
1: James Brown is dead.

els dissabtes a la ràdio. Els dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a vosaltres mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics. Molt bon dia. Com esteu? Benvinguts novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio, segon programa especial estiu 2026. És a dir, no participeu, només escoltau i esper que hi sigui boca vostra. Som en Miquel Mestre Ginart i al llarg d'aquests 150 minuts aproximadament estarem vosaltres en tres mini monografies. Tres monografies que hem fetes no fa massa temps, on anirem en sos colors, en so perdonar i en també la tercera, els punts cardinals. Com el qui no val la cosa, ja estem a dia 18 de juliol de 2026. Benvinguts a aquest espai del dissabte a la ràdio, que l'únic que vol és entretenir-vos amb molta música.

Idò, en tot d'una, per començar aquest programa, aquesta primera de les tres monografies que farem avui, que tenim previst fer avui, i el que vos vaig dir la setmana passada, intentant posar tota classe d'estils, com sol ser habitual en aquests espais de participació, que en aquest cas ara heu posat punt, com si fos una escola i estàu de vacances, tornant després de la fira de setembre. Anem amb la primera cançó que mos farà una banda de Filadèlfia que se diuen Boys to Men, un grup de rhythm and blues i soul format l'any 1985 i que estan encara evidentment present. La cançó que han triat, en aquest cas la primera monografia que han agafat és dels Colors i naturalment posant cançons que no varen sortir en aquella monografia, va sortir aquest tema dins un àlbum que es deia Full Circle del 2002, on trobem aquest títol que és la primera que sona avui. Quin color? En aquest cas, genèric. El color de l'amor. The Color of Love. El son Boys, Boys, en Z, Two Men.

La segona cançó d'aquesta primera monografia dedicada als colors mos du a la dècada dels 70, concretament a l'any 1977. Mos trobam amb un cantant, malograt artista, ja no estan naltros, que li deien Basilio Antonio Fergus Alexander. Havia nascut a Ciutat de Panamà, al Panamà, a l'any 1947 i va morir a Miami en el 2009, quan només tenia 61 anys, d'una bronconeumònia. Havia estat actiu del 63 en el 2009, era cantautor i músic. Havia estat afincat a Espanya bastant de temps, a la dècada dels 70, on va aconseguir amb aquesta cançó ser número 1 a Espanya, aquest 77, durant 4 setmanes a partir del 1 d'octubre. És una gran cançó d'un artista que cantava molt, molt bé, tema de Manuel Alejandro i Ana Magdalena, colors, en aquest cas negre, Cisne Cuello Negro, elles, Basilio, així era conegut artísticament.

La tercera dels colors en el dia d'avui mos du el color groc amb un títol en anglès Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree, que significa ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble, que este és títol llarg, títol que aquí varen gravar per ser los mismos. Estem en l'any 1977 i estem amb Antoni Orlando i Down, però eren coneguts, va sortir de fet el disc aquí a Espanya com a Down, aquest grup de música pop dels Estats Units molt popular aquesta dècada dels 70, que estava format pel cantant Tony Orlando i dues al·lotes que feien de coro, que eren les Down, Thelma Hopkins i Joyce Vincent. Aquesta cançó va ser un gran èxit en el 73, número als Estats Units, a Inglaterra, a Nova Zelanda, a Austràlia, etc. Aquí a Espanya també va ser un gran, gran èxit, tant en la versió seva com los mismos que la van adaptar al castellà. La història és romàntica, trista, sentimental, però guapa. La cançó tracta d'una parella de joves que estan enamorats, però per lo que sigui, ell comet un delicte i els enduen a la presó i ha d'estar un parell d'anys per passar aquesta pena pel delicte. Com ha complit la condena, escriu, Salota li canta, diu que agafarà l'autobús per tornar a aquest poble a veure si la veu i passarà per davant a roure on ells estaven sempre junts i que s'assenyalaven sa moda per vida en aquell tronc. I diu, si encara m'estimes i m'has perdonat, fer-me una cinta groga a de vora a roure, jo passaré, si la veig, baixaré, i si no, m'aniré. I que està molt emprendit de lo que ha fet, etc, etc. Com passa, té un final feliç, com passa l'autobús per davant d'aquest roure, no tan sol veu una cinta fermada, sinó que en veu cent.

I doncs aquesta era la música de Down de l'any 1973 i no del 77, que sembla que ve dit en els comens de l'àudio. Ara m'ha vengut a les capes, el 73.

Pues clar que sí, que t'escoltarem, Karina. Moltes gràcies sempre que podem aprofitar amb l'ocasió per a ficar-te. Gràcies per aquesta salutació per Ràdio Artà, per tots els oients. I t'escoltarem amb una de les teves primeres cançons, que va sortir en el 66, a dins un àlbum que també tenia el teu nom de Karina. La cançó du un color verd, es títol Hierba Verde.

En anglès, el color blau, blue, també significa trist. Nosaltres ho agafarem, però com a color, en aquest títol, una cançó popularíssima, composada l'any 1934 per en Richard Rodgers i el Laurent Hart. Blue Moon, que significa lluna trista, o també podem dir la lluna blava. Aquest tema, que ha estat gravat per moltíssims artistes, des de Billy Eckstine, Mel Torme, i després en Sinatra, Tony Bennett, Billie Holiday, Elvis Presley, etc. Nosaltres agafant la versió molt més ralentitzada que fan The Mavericks, una banda de country alternativa formats en el 89 a Miami, a Florida. Van estar del 89 fins al 2003. Després van sofrir diferents canvis i van retornar al 2012. Fan country neotradicional o Tex-Mex. La cançó la van incloure dins la pel·lícula Apollo 13 i a posta surt aquesta manera tan ralentitzada que apareix que viatjam per a l'espai. Versió de The Mavericks, Blue Moon.

I doncs, aquesta era la versió de The Mavericks l'any 1995 d'aquest Blue Moon, que per cert, no ho he dit, varen popularitzar aquí a Espanya un grup vocal nord-americà que se deien The Marcells a la dècada dels 60, primers 60. Seguim, vos record a mi que estava la sintonia de Ràdio Artà i que aquest és el programa d'estiu número 2 especial, on vosaltres no participau, sinó que la música la seleccionant nosaltres, però esper que vos agradi i passeu un gran de matí d'aquest dissabte de 8 de juliol. Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Han tingut un color una mica més sos, com és el gris, en aquest cas, amb aquest títol que mos ha fet aquesta banda de Saragossa d'en Enrique Bunbury, Héroes del Silencio, amb aquest títol del 88, Lluvia Gris. I ara estem en aquesta dècada, però 2 anys enrere, mos trobàvem un gran àlbum de Madonna, amb aquest títol True Blue, on hi ha títols com Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Open Your Heart, o aquest mateix True Blue. Aquest àlbum va ser número 1 a les llistes espanyoles, l'àlbum complet, una gran campanya de promoció i molt bona feina de na Madonna Luis Ciccone, aquesta veteraníssima cantant, compositora, productora i actriu dels Estats Units, que ja té 67 anys, va debutar en el 79 pop, electrònica i dance, títol True Blue, Blau Vertader.

I seguirem ara amb un altre tema que té el color blau en el títol. Una cançó molt curiosa, de títol curiós, estem en el 72, El gato que está triste y azul. Oh, El gato triste y azul. Aquesta cançó, de més, té altres títols com Un gato en la oscuridad de diferents països. La cançó és original d'Itàlia, Un gato nel blu, que varen composar Bigazzi i Toto Savi, que va cantar en Roberto Carlos en el Festival de San Remo, Itàlia. Estem en el 72, en dedica en Roberto Carlos Braga, és aquest cantautor i músic espanyol que ja té 85 anys, el rei de la música llatina, la poden fa balada rock, bossa nova, sul, una veu molt melangiosa, una veu molt romàntica, toques piano i guitarra. En Roberto Carlos està aquí amb aquest tema del 72, que aquí a Espanya va tenir un gran èxit una miqueta més tard, El gato que está triste y azul.

0: Para Miguel Mestre, de Radio Arta. Sé que me has seguido durante muchos años de carrera, has estado siempre presente en mis apariciones en Mallorca y en algunas más. Te quiero felicitar a todos tus oyentes, darles las gracias porque eres muy buena persona, tienes mucho talento y mucha sensibilidad y tienes una fidelidad a tus amigos y a la música muy grande. Muchos, muchos besos para Radio Arta, para toda Mallorca y para Miguel Mestre.
1: Moltíssimes gràcies, Maciel, per aquesta salutació a tots els oients en aquest programa i a la meva persona. Moltíssimes gràcies. T'escoltarem. Na Maciel ha tocat molt de pals dins la música, no tan sols va guanyar Eurovisió en Sol la la la famosa en el 68, prèviament ja cantava cançons de protestes i ho va seguir fent, va fer teatre de Bertolt Brecht, ha fet teatre a Mèrida, ha fet pel·lícules, ha fet sèries, ha cantat a diferents poetes llatinoamericans, ha tocat moltíssim pals, fins i tot ha fet la revista musical espanyola en la quarta de Arturo Polo, etc. Però també en Maciel va cantar a Mèxic, va ser una de les primeres artistes en fer ranxeres l'any 70 abans que ser Rocíos, però també va tornar a intentar cantar en modificacions en els seus arreglos a un àlbum que se deia Carabina 3030, que va sortir en el 76 a la discogràfica Polydor, on hi trobaven la cançó Maria de los Guardias, per cert, en aquest àlbum, però també hi teníem la cançó La Adelita, la Carabina 3030, el mateix títol, Quatre Caminos, etc. Escoltarem en Maciel aquesta monografia de colors amb aquesta versió personal de El Caballo Blanco, que havia composat i duit a l'èxit en el 57 en José Alfredo Jiménez.

Acabarem amb la cançó número 10 d'aquesta monografia, curtes monografies que fèiem en aquest especial d'estiu. En aquest cas de colors, ho fèiem en so color negre, ho fèiem en rock, ho fèiem amb una espectacular banda que se deien Led Zeppelin, aquest grup britànic de rock format a Londres a l'any 68 pel guitarrista Jimmy Page, en Robert Plant, John Paul Jones i en John Bonham, ja desaparegut. La cançó va sortir l'any 1971, se titula Black Dog, un ca negre, i pertany a l'àlbum Led Zeppelin 4 d'aquests 70. La cançó cobri la cara A i és la més coneguda. Curiosament té el nom, aquest títol, aquesta cançó d'un ca negre, perquè se diu que mentre la banda gravaven el seu àlbum en els seus estudis, hi havia sempre un ca negre que feia voltes per davant aquesta porta, en aquest lloc on hi anava la banda. Black Dog, gran tema de Led Zeppelin.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si heu posat aquesta emissora, ja sabeu que Ràdio Artà Municipal i que estava escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. Musical monogràfic està en la temporada d'estiu. Durant els mesos de juliol i agost feim nosaltres mateixos aquestes monografies, en feim curtetes i vosaltres descansau. La gent no participa. Retornem ja en els programes normals després de la fira de setembre.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Hem escoltat a la veu del gran Camilo Blanes, conegut artísticament com a Camilo VI, aquest artista impressionant que va tenir una etapa increïble a la dècada dels 70 i 80. Tenc que dir que aquest tema pertany a l'àlbum Entre Amigos del 77, Perdona, poc conegut, i el que jo volia dir és que ens has programat ara la monografia de 10 temes de perdó o perdonar. I lògicament he de dir que les cançons que surten en aquests espais no les han posades dins la monografia normal, és a dir, les que vosaltres vareu demanar, sinó que en seleccionam altres, i pot ser que no siguin tan populars, evidentment, com les primeres que vos venen en el cap, que ja han sortides i han copat l'espai. Perdona, Camilo VI, any 77. Ara m'anem a Mèxic, novament, amb un artista, malograda artista, també ja està desapareguda, que li deien la guerrillera del bolero. Era nascuda el 2 d'abril del 47, li deien Francisca Viveros Barradas, nascuda a Veracruz i coneguda artísticament com a Paquita la del Barrio, que sempre no tornava enrere per criticar els homes. En el 2004 va gravar aquest Que te perdone tu perro.

Que me perdone tu perro, hombre, que casa havia dit, havia canviat el destinatari. Aquesta era la veu d'un mite de la empoderació femenina, que diuen ara, Paqui Talà del Barrio, que no anava gens enrere a l'hora de defensar els seus interessos davant el masclisme. Mos va deixar, per cert, que no ho havia dit, l'any 2025, l'any passat, a l'edat de 77 anys. Seguim amb un altre veterà que també mos va deixar ja en el 2017, en aquest cas, tenia 74, havia nascut en el 43, a París, era conegut com a Johnny Hallyday, de nom real Jean-Philippe Léo Smith. Era aquest cantant, compositor i actor francès, va ser un dels pioners del rock and roll a França. Se va casar amb Sylvie Vartan, aquest mite també del Yeye, de la chanson francesa. El títol que elegim per aquest programa de Perdonar, aquesta segona monografia d'avui, d'aquest especial estiu 2026, segon programa, se titula Perdó. La va composar en David Hallyday, o David Hallyday, que és el fill d'en Johnny Hallyday, i na Sylvie Vartan, que també és músic i cantant, que va fer la música en aquest cas d'aquest tema i les lletres d'en Vicent Ravalet, que va sortir en el 99 ja en Johnny Hallyday com a cantant veterà.

canvi radical d'estil, mon enam, en la cançó espanyola o coble. Vos record que aquest espai està obert a tots els estils diferents de la música, això des de sempre, des de camí dels 40 anys que anam, mare meva, 39 i pico ja. Mon enam en una gran veu d'aquest estil com és Marifé de Triana. Nom real, Maria Felisa Martínez López, nascut a Burguillos, a Sevilla, l'any 36. També mos va deixar, tenia 76 anys. En el 2013 va estar activa del 55 en el 2001. També era actriu. La podava la emperadora de la copla, entre altres. Aquesta cançó és de la dècada dels 70 ja. L'àlbum se titula Marifé de Triana, on canta aquest tema que m'ha elegit per aquest espai del perdonar. Que me perdone Dios.

Després de Marifé de Triana, mon anam cap a Gran Bretanya, mon anam cap a Inglaterra, d'allà és el malograt George Michael, un altre artista desaparegut, ja em sap greu, però tots els artistes que posam, quasi tots, ja no hi són, mare meva, però mos queda sa música. En George Michael va morir jovencíssim a l'edat de 53 anys, el 2016. Ell, que havia format part del duo Wham! De gran èxit a la dècada del 80, cantava en solitari. De nom real era Georgios Kyriakos Panayotou, era d'origen grec. En Michael, o George Michael, va treure en el 96 un àlbum de gran èxit que se deia Older, on fins i tot va tenir tres cançons que van ser número 1 a Espanya aquest any d'aquest àlbum. És Jesus to a Child, Fast Love, o aquest altre, Spinning the Well. Però la cançó que triem, naturalment, ha de parlar del perdó i també està inclosa dins aquest àlbum. El títol és To Be Forgiven, Ser Perdonat, George Michael.

D'Inglaterra, mon anem cap a Irlanda. D'allà són aquesta formació que se diuen The Corrs, una banda formada pels quatre germans Andrea, Caroline, Sharon i Jim Corr. Fan música tradicional irlandesa i pop o rock. Varen debutar el 91 i van estar fins al 2006. Després se van retirar 8 anys i varen retornar 2015 i encara ara actuen. També fan música que se denomina celta. El títol pertany en aquest àlbum del mateix títol, Forgiven, Not Forgotten, que significa perdonar però no oblidar.

0: that forgotten.
1: Retornem a França per escoltar a un artista també desaparegut, me sap greu, i molt jove, ara vos ho explic, que fa molt de temps que no escoltàvem aquest programa, li deien Claude François, i era un cantant i compositor de gran èxit que va néixer el 1939 a París. Va morir quan només tenia 39 anys i va morir d'una manera accidental molt tràgica mentre se donava un bany a casa seva. Va morir electrocutat per una lampra que va caure de dins la banyera. Aquest artista, que curiosament és l'autor d'aquella famosíssima cançó My Way de Polanka, que en Polanka va utilitzar la música per fer la lletra i dur l'èxit amb en Sinatra, és l'autor d'aquest tema que se deia Com de Habitude, autor de la música de My Way, però també és l'autor de temes com aquell Llora el telèfon o Le telèfon plor, que va cantar Domenico Modugno, per cert, també el varen conèixer aquí. Tenia 39 anys, mos va deixar bastant actiu del 60 al 78, l'apodaven El Conde. La cançó és un mateix títol d'un tema que m'escoltava fa una estona, també de França, de Johnny Hallyday, Pardon, però aquesta és anterior, la va composar el propi Claude François, estem en el 68.

Retornem a Espanya, retornem en aquest cas a Madrid, d'allà són aquest grup musical que se diuen Camela, que fan tecno rumba. Actualment només són dos, varen començar com a tres, eren, o són en aquest cas, Maria Ángeles Muñoz, Dueñas, Dionisio Martín Lobato, i abans hi havia Bells, Miguel Ángel Cabrera Jiménez. Varen estrenar-se l'any 94 i encara ara estan presents. En Miguel Ángel va estar fins al 2013 amb ells. Aquest grup o aquest duo fan un tema que varen treure en el 2006 de l'electrònica o música rumbera pop. El títol de l'àlbum és Se ciega por amor i la cançó és aquesta, Te pido perdón. Te pido.

0: Vamos a bailar el bimbo. Ahora sí.
1: Bon dia, bon dia, bon dia. Si heu posat aquesta emissora, ja sabeu que Ràdio Artà Municipal i que estava escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. Musical monogràfic està en la temporada d'estiu. Durant els mesos de juliol i agost feim nosaltres mateixos aquestes monografies, en feim curtetes i vosaltres descansau. La gent no participa. Retornem ja en els programes normals després de la fira de setembre.

Hem posat el punt i final en aquesta segona monografia dedicada al perdó, a perdonar, en dos temes ben diferents. Seguits, hem escoltat a Blood Red Shoes, que és un duo britànic de rock alternatiu formats a Brighton i que eren na Laura Mary Carter i na Steve Hansel. El tema feien indie rap, en rap, post, synth pop, etc. El tema és del seu àlbum de debut, Box of Secrets, i la cançó se titulava Forgive Nothing, no perdonis res. I després hem continuat amb una veu extraordinària de la música espanyola, la cantant malaguenya Diana Navarro Ocaña, que té 48 anys, coneguda artísticament com a Diana Navarro. És una cantant, compositora, i també ha fet el seu pinites de trio, debutant el 95. Fa copla, flamenc, sarsuela, entre altres estils. El tema el va treure dins un àlbum que se deia Resiliencia, en el 2016, i se titulava El Perdón, on canta d'una manera molt plena de sentiment, conta la ruptura, l'engany, la decepció, el rancor i l'amor. I a veure, diu el tema, si s'ha d'aferrar a oblidar en el seu orgull. Diana Navarro i Blood Red Shoes. Anem ara en la tercera i definitiva monografia en aquest dia d'avui, del dissabte, a la ràdio, que serà dedicada en els punts cardinals. Abans tenc que advertir que efectivament hi haurà programes on les cançons són molt més conegudes. Per aventura avui és un d'aquests on la música seleccionada no és tan alegre com jo voldria per aquest temps d'estiu. La setmana que ve, si un cas, ho farem així, però en aquest cas hem decidit fer aquestes tres monografies i mos seguirem fidels en aquesta temàtica. Espero que vos distregui el manco una estona. Ara sí, punts cardinals. 10 cançons preparades.

I d'ahir començàvem amb la primera de les cançons o melodies d'aquests punts cardinals. Primer tema, molt relaxat, molt suau, instrumental, que mos farà un guitarrista de fama internacional com és Damià Timoner, nascut a Manacola en 1967. Mos quedam a Mallorca. Aquest compositor i guitarrista mos farà un tema que va treure dins el seu primer àlbum, que és un treball que se titula Un quart de segle i va sortir en el 92. El va gravar en la casa discogràfica Swing de Palma i a la portada de la CD surt una posta de sol vermellosa totalment que dona forma al fons, també en el centre, a l'església de Manacor en penumbra. Damià Timoner ens fa un tema molt relaxat per aquesta època de l'any de l'estiu, així és que vos posem en calma si feia feina per que vostra o feies un poquet de trull. Crec que és el moment de fer un cafè, de seure-vos i escoltar la bona música que ens farà el guitarrista Damià Timoner, aquest veterà músic, amb aquest tema Estrella del Nord.

La segona cançó d'aquesta tercera monografia del dia d'avui dedicada en els punts cardinals, en aquest cas mos du a Nord-Amèrica, mos du als Estats Units amb una banda de música country i rock del sud que se diuen Alabama, formats a Fort Payne, a Alabama, a l'any 69 per Randy Owen, que és el cantant i el guitarra. Abans s'anomenaven Will Country i en el 77 ja van agafar aquest nom. Han tingut diferents etapes d'actuacions i separacions i també, lògicament, amb el pas del temps han canviat de membres. Ara encara segueixen actuant en el present. El tema que hem elegit és aquest que va sortir en senzill en el 88, Song of the South, que es pot traduir, de fet és així, com a Cançó del Sud.

I ara sí, ve el contrast d'aquest espai dels dissabtes a la ràdio, com sempre, rompem, diguem, amb la música que hem fet fins a aquest moment. Bon, anem amb la copla, la cançó espanyola, sí, sí. Bon, anem amb el grandíssim Manolo Escobar. Manuel García Escobar, nascut a El Ejido, Almeria, l'any 31. Mos va deixar a l'edat de 82 anys, en el 2013, un cantant espanyol que també era actor i presentador, molt estimat. Qui no recorda els seus èxits, sí o sí, Por un pompero, mi carro, la minifalda i Viva Espanya, etc. etc. Aquest tema que posarem ara va sortir en el 65, el va composar ell mateix, acompanyat dels seus germans, que són els qui sempre anaven amb ells a les actuacions. De fet, se deia Manolo Escobar i sus guitarras, que són els germans que tocaven les guitarres. Estem en el 65, feia poquet que havia començat amb Manolo Escobar, que de fet la seva primera professió va ser ni més ni manco que fer feina a Correus. En Manolo Escobar mos fa aquest títol que parla novament del sud, mos hi quedam amb aquesta Flor del Sur.

Nascuda a Madrid el 22 de novembre del 50, na Paloma Cecília San Basilio Martínez és una cantant, actriu, pintora i escritora. Va guanyar el Premi Grammy Llatí i també va cantar a Eurovisió per Espanya, La Fiesta Terminó. Sí, sí, és na Paloma San Basilio. Al llarg de la seva trajectòria ha venut 16 milions de còpies de diferents estils, des de la cançó melòdica al pop o també un pot de copla. Ha participat en nombroses obres teatrals com Evita, El hombre de la mancha, My Fair Lady, Victor Victoria, Sunset Boulevard. Té 75 anys, va debutar en el 70, té veu de soprà. Aquest tema pertany a un àlbum no massa conegut ja de la cantant, ja estava un poquet més en retirada d'aquesta frenètica activitat que va tenir especialment a la dècada del 70 i 80. Va sortir en aquest cas l'àlbum en el 94, aquest títol és A l'este de l'Eden, on hi trobem la primera cançó, que també és la mateixa que indica el treball. A l'este de l'Eden, aquest tema de Paloma San Basilio en aquest programa d'avui dels Punts Cardinals, la tercera monografia d'aquest especial estiu 2.

a l'est del Sol i a l'oest de la Lluna. Aquest és el títol de la següent cançó que escoltarem. Va sortir a dins un àlbum del 61 de Frank Sinatra que se deia I Remember Tommy. Se referia a Tommy Dorsey, aquest director d'orquestra, músic, trompetista. Ell, en Frank Sinatra, que no cal que el presentem, era Francis Albert Sinatra, que es considerava el rei del jazz. Oliver, nascut a l'any 1915, mort en el 98 a l'edat de 82 anys, cantant i actor. Aquest tema pertany a aquelles primeres etapes de les big bands, de la música adulta, de swing o de listening.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si heu posat aquesta emissora, ja sabeu que Ràdio Artà Municipal i que estava escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. Musical monogràfic està en la temporada d'estiu. Durant el mesos de juliol i agost feim nosaltres mateixos aquestes monografies, en feim curtetes i vosaltres descansau. La gent no participa. Retornem ja en els programes normals després de la fira de setembre.

M'on anat cap al sud, m'on anat amb M Clan, amb aquest títol que acabem d'escoltar, Viaje hacia el Sur, que varen gravar dins l'àlbum Delta en el 2016. Hem de dir que M Clan és aquest grup de Múrcia, de rock, amb en Carlos Tarque, que és el cantant i el líder de la formació. Fan diferents estil del rock, del soul rock, blues rock, hard rock, folk rock o country. Van debutar en el 93 i segueixen en actiu. Canviem, on anem novament a Nord-Amèrica, on anem a la West Coast, on anem a la costa oest, a Lana Del Rey, aquesta artista de Granbow, Elizabeth Wolright Grant, nascuda a Nova York en el 85, cantant, compositora, model, actriu, escritora, productora, poetisa, que 41 anys li han donat per molt. Va debutar dins la música en el 2003. El tema pertany a un àlbum que se deia Ultra Violence, de 2014, i la cançó és aquesta cosa dit abans. Bon, anem a la costa oest, en aquest cas, nord-americana, Lana Del Rey.

0: Seguim a Nord-Amèrica, seguim als Estats Units amb en Robert Dillon, nascut com a Robert Allen Zimmerman a Duluth, a Minnesota, a l'any 41 i que és conegut artísticament com a Bob Dylan, músic, compositor, cantant i poeta, una de les figures més prolífiques i influents de la música popular del segle XX. El 2016 fins i tot va guanyar el Premi Nobel de Literatura, havia debutat en el 57. Aquesta cançó que escoltarem se titula North Country Blues, blues de les terres del nord, es pot traduir a blues del nord, i pertany al seu tercer àlbum, The Times There Are A-Changin', els temps estan canviant, estem en el 64, i hem de dir que aquest àlbum va tenir el premi de disc d'or als Estats Units, i on ell toca la guitarra acústica i l'harmònica, i toca temes molt polèmics, cançons protesta contra el racisme, la pobresa i els canvis socials. Anem amb aquest títol del grandíssim Bob Dylan.
1: Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale.

0: soon as they grow. Father, ain't nothing here now to hold them.
1: I aquest sí que és un canvi radical el que farem ara novament, perquè després de Bob Dylan ens trobem ni més ni manco que en Isabel Pantoja, Maria Isabel Pantoja Martín, nascuda a Sevilla el 2 d'agost del 56, cantant espanyola destacadíssima com a cobla andalusa, flamenc o cançó melòdica. Polèmica amb altres aspectes, aquesta artista que compta en 69 anys va debutar en el 70. La cançó que hem elegit per aquest espai dels punts cardinals pertany a l'àlbum De Nadie del 93, on canta aquest tema que diu que la luz està en el sur.

I la cançó que fa 10, que tancarà aquesta tercera monografia dels punts cardinals, se titula Southern Man, Homo del Sur, i la mos farà un cantant del Canadà, cantant i compositor, de nom Neil Percival Young, nascut a Toronto, a Ontario, en el 45, i artísticament és conegut com a Neil Young, ja té 80 anys. Ell, a part de ser músic, compositor, productor, guionista i director, també. Va debutar en els 60, fa rock, folk rock, hard rock, country rock o garage. El títol va sortir en el 74 amb un EP de 4 cançons, Southern Man, que poses punt, i final era aquesta tercera monografia de l'especial Estiu 2 del dissabtes a la ràdio.

I avui, que nosaltres volíem fer aquest programa eminentment alegre, no ha estat així, perquè han tingut cançons de caire més tranquil, pausat, i que no semblen d'aquest estiu o dels estius normals, com estem, són més intranscendents i que no te fan pensar. I doncs encara, per rematar, haurem d'acabar amb una recordança d'un altre artista que mos ha deixat novament, així com la setmana passada ja en varen tenir un i varen fer un homenatge a Bonnie Tyler, desapareguda. Mos toca en aquest cas recordar el gran Pepino Di Capri, que també mos ha deixat el passat 11 de juliol a l'edat de 86 anys, aquest cantautor italià de nom real Giuseppe Faiella. Va néixer a Capri, a Nàpols.

i va composar infinitat de temes a la dècada dels 60, 70, 80 i 90. Entre altres ha composat Saint-Tropez, Twist, Daniela, Torna Piccina, Roberta, Melancolia, Morire a Capri, L'Ultimo Romantico, etc. etc. etc. El recordarem amb un popurrí. A destacar també que en el 91 va representar a Itàlia en el Festival d'Eurovisió, que es va celebrar precisament a Roma, l'any que cantava en Sergio Dalma per Espanya. Descansi en pau, Pepino Di Capri. El recordam per concloure aquest programa d'avui del dissabte a la ràdio.

I fins aquí, mig, aquest programa d'avui, especial estiu 2026, la segona part. Hem fet tres monografies. Espero que el Manco hagi estat una mica entretengut d'aquest dematí de dissabte. L'haguéssim pogut dedicar, però ja seria massa, a la calor, que és autènticament asfixiant el que ens està passant, una ona darrere l'altra. Mare meva, que no podem ni sortir, goitant nas, on de sortir en fosca, oh, no sabem què hem de fer, i això sense aire condicionat tot el dia o ventiladors, mare meva. Gràcies per escoltar, salutacions de Miquel Mestre Ginar, mos tornarem a trobar la setmana que ve, si de igual, a partir de les 9:30 aquí a Ràdio Artà. Adeu!

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: Lessies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. L'endemà de sentir la veu dels empresaris en el debat sobre la massificació, avui ha estat el torn d'algunes de les entitats promotores de la manifestació de diumenge. Mallorca al límit és el lema que durà la pancarta en una mobilització programada ja fa setmanes, amb la intenció d'anar sumant suports que de cada vegada, hem de dir, s'hi afegeixen amb els ànims més encesos. L'Espurna ha estat, asseguren els convocats, la criminalització que s'ha fet de les activistes que van fer pintades en diverses immobiliàries estrangeres a Santa Maria. La indignació ciutadana creix, asseguren el GOP, Terra Ferida, Comissions Obreres i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que preveuen una resposta massiva diumenge, mentre el govern afirma que entén el malestar, però es manté en la seva aposta per contenir i no decréixer en turistes. Moltes valoracions un dia més sobre la cita que està marcant l'actualitat els darrers dies. En uns minuts les podrem escoltar totes. Avui és dijous, 23 de juliol. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que passen per la plantada de les comunitats del PP a la sectorial d'immigració.
1: La manca de quòrum ha impedit fer la reunió en què s'havia de tractar el procés de regularització extraordinària de migrants, entre altres assumptes. Els governs autonòmics populars rebutgen el que qualifiquen com una política migratòria opaca i irresponsable.
0: Zapatero rompa el seu silenci i nega en una entrevista haver intercedit pel rescat de Plus Ultra.
1: També ha explicat que les joies eren un regal de cortesia i admet amb la boca petita que tal vegada no les hauria d'haver acceptat. Paraules de l'expresident en una entrevista fa uns minuts a Televisió Espanyola.
0: L'Ajuntament de Sencelles alerta que l'aigua de la xarxa de Son Saletes no és apta per al consum humà. Juan Luis Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Les darreres anàlisis hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. El consistori apunta a una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i diu que durà el cas la Fiscalia de Medi Ambient. A més, exigeix al govern que suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen d'aquesta contaminació.
0: A Menorca, l'advocat dels empresaris d'Esborn, de Ciutadella, demana al jutge que habiliti el mes d'agost per no demorar més el retorn dels vehicles a la plaça. Excel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. En els propers dies s'ha de resoldre el segon recurs de l'Ajuntament de Ciutadella contra les mesures cautelars dictades pel tribunal que obliguen, recordem, a restablir la circulació per la plaça d'Esborn i deixar sense efecte la seva pacificació. Si aquesta decisió es demora i tenint en compte que l'agost és de vacances, la seva aplicació es podria endarrerir fins després de l'estiu.
0: A Eivissa ha retut homenatge a 11 víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Les seves restes han estat inhumades al cementeri de Ses Figueretes, en el mateix indret on van ser localitzades durant les excavacions del Pla de Fosses. L'acte també ha servit per inaugurar la capella dedicada a la memòria de les víctimes del franquisme.
0: I en temps de cultura?
5: Dolça besada, de gust que s'acaba.
0: Antònia Font suspèn el concert de dissabte al Movo Fest, on retrau homenatge a Joan Roca.
1: El festival que enguany s'acomiada després de 10 anys d'història ha modificat la seva programació després de la mort del músic mallorquí.
0: En els esports, el Mallorca partirà demà a Marbella per jugadors amistosos. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. Els vermells que avui faran doble sessió d'entrenament viatjaran demà a Marbella per continuar amb la pretemporada. Allà hi romandran fins dijous dia 30 i jugaran dos partits dels quatre que disputaran abans de l'estrena lliguera el 15 d'agost. Tots els podreu seguir en directe a IB3 Televisió i a l'Streaming, i dos d'ells també a IB3 Ràdio. I el sisè fitxatge del Mallorca serà Antoniu Roca.
7: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohortà.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala't.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: Hem arribat a les 3 i és moment de repassar el més destacat d'aquest dijous 23 de juliol, mentre les entitats ecologistes fan una crida a la participació a la manifestació de diumenge, que reclama un profund canvi de model turístic, el govern rebutja el decreixement. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia. La protesta la convoca Menys Turisme, Més Vida per denunciar que Mallorca ha superat el límit de la seva capacitat turística. Les entitats esperen una resposta massiva contra la deixadesa amb la que creuen actua el govern. El lema de la manifestació és Mallorca al límit, i el president del GOP, Joan Moranta, assegura que la criminalització de les activistes de Santa Maria ha fet créixer encara més la indignació ciutadana.
2: El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha, i per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
1: El govern rebutja aplicar polítiques de decreixement i el portaveu Antoni Costa defensa les mesures de contenció impulsades.
3: Entenem el malestar de la ciutadania de les Illes Balears. Se'ns pot dir són insuficients les mesures. Jo en faria més, podrien dir alguns. Aquest govern ha emprès les úniques mesures de contenció que s'han adoptat a la història d'aquesta comunitat autònoma.
0: Els governs del Partit Popular impedeixen la sectorial d'immigració prevista per avui.
1: Les comunitats governades pels populars no s'hi han presentat i la manca de quòrum ha impedit que es dugui a terme la reunió. A l'ordre del dia hi figurava el procés de regularització extraordinària de migrants, entre altres assumptes. Els governs autonòmics populars rebutgen el que qualifiquen d'una política migratòria opaca i irresponsable.
0: Zapatero rompa el seu silenci i en una entrevista televisada ha negat haver intercedit pel rescat de Plus Ultra.
1: I també ha explicat que les joies d'alt valor que guardava en una caixa forta eren un regal de cortesia i no part de cap herència. No n'ha aclarit la procedència i ha admès que tal vegada no les hauria d'haver acceptat.
0: L'Ajuntament de Sencelles alerta que l'aigua de la xarxa de Son Saletes no és apta per al consum humà.
1: Diuen que les darreres anàlisis s'hi han trobat contaminants químics a nivells elevats. Així, el consistori apunta a una bugaderia industrial que aboca residus al torrent des de fa 20 anys i diu que durà el cas a la Fiscalia de Medi Ambient. A més, el consistori ha exigit que el govern suspengui aquests abocaments de manera preventiva fins que es determini l'origen de la contaminació.
0: A Eivissa ha retut avui homenatge a 11 víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista.
1: Les seves restes han estat inhumades al cementeri de Ses Figueretes, en el mateix indret on van ser localitzades durant les excavacions del pla de fosses. Aquest acte d'avui també ha servit per inaugurar una capella dedicada a la memòria de les víctimes del franquisme.
0: A Menorca, l'advocat dels empresaris d'Esborn de Ciutadella demana al jutge que habiliti el mes d'agost per no demorar més el retorn dels vehicles a la plaça.
1: En els pròxims dies s'ha de resoldre un segon recurs que ha presentat l'Ajuntament contra les mesures cautelars dictades pel tribunal que obliguen a restablir la circulació per la plaça i deixar sense efecte així la pacificació fins que hi hagi una sentència definitiva. Si la decisió es demora, i tenint en compte que l'agost és de vacances, no és actiu als tribunals, la seva aplicació es podria endarrerir fins després de l'estiu.
0: I s'ha suspès el concert d'Antònia Font previst per aquest dissabte per mort de la mort del seu baixista, Joan Roca.
1: Amb tot, l'escenari de la Movofest acollirà un homenatge per part dels seus companys a una de les figures més importants de la música feta a Mallorca. La Movofest comença avui i ja dissabte sense Joan Roca el festival s'acomiadarà després de 10 anys d'història.
0: 3 i 4 minuts, és tot de moment. Més notícies al butlletí de les 4.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

de matinada han trucat. Són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom.
1: En... Però bona.
2: Gràcies.
3: Ho volem.
1: Gràcies. Gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. La Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha presentat dos recursos judicials per frenar la limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera. El primer recurs contenciós administratiu és contra l'acord del Consell d'Eivissa que limita l'entrada de vehicles a l'illa durant les temporades d'estiu 2026-2027. Creu que el sistema utilitzat per concedir les autoritzacions a les empreses de lloguer suposa una discriminació per algunes d'elles i restringeix la competència de forma injustificada. L'altra banda de l'organisme també ha recorregut per quart any consecutiu les restriccions similars que s'apliquen a Formentera, una decisió que ja ha valorat l'Associació Balear de Lloguer de Vehicles, Valeval.
6: Diálogo real para atajar los problemas de atascos de una manera efectiva. Hay que tener en cuenta que ha crecido la población, pero las infraestructuras no se han adaptado a ese crecimiento y que en aquellos puntos donde sí que existen problemas pues, de aparcamiento o de atascos, pues hay que atajar ese problema concreto. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
5: Escoltava en Cristóbal Herrera, president de Valeval. D'altra banda, el Consell d'Eivissa ha defensat la mesura és imprescindible per reduir la congestió viària i protegir el territori. El vicepresident del Consell d'Eivissa és Mariano Juan.
7: No puede ser que el gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención. No puede ser que critiquen e intenten torpedear los acuerdos que tenemos con plataformas turísticas para eliminar los anuncios ilegales. No puede ser que se dediquen a aprobar proyectos sin consultar a nadie como la ampliación del aeropuerto de la isla de Eivissa y no puede ser que ahora ataquen la estrategia que tenemos para reducir coches.
5: Més qüestions, perquè la convalidació del decret que preveu l'augment del plus d'insularitat que tenen els treballadors de l'Estat destinat a les Balears està pendent del vot del PP en el Congrés.
8: El debat ja s'ha produït, però els populars no han revelat quina és la seva intenció de vot. El popular Ángel Ibáñez ha estat molt dur en la política del govern Sánchez, sobretot en allò que fa referència als suposats casos de corrupció que l'envolten. El ministre Óscar López ha advertit al PP que si no s'aconsegueix millorar la situació dels funcionaris que són a les Balears, els assenyalarà com a culpables.
9: Lo de estos Óscar no es de extrañar cuando ambos han tenido de maestro y faro moral a Zapatero, que, por cierto, acaba de pasar recientemente por un masaje en Telepedro, del que parece que ha salido diciendo que no sabe nada.
10: Estamos a punto de mejorar las condiciones laborales de miles de funcionarios en Baleares y en toda España. Y como he dicho antes, si lo conseguimos hoy, será mérito de todos. Y si no sale adelante, yo me encargaré, ser el primero de encargarme, que se enteren esas miles de personas por quién y por qué no ha salido adelante.
5: I l'Ajuntament d'Inca ha aprovat avui de manera inicial una modificació de les normes urbanístiques per fer possible la construcció d'un centenar de pisos de protecció oficial. L'actuació es farà a una illeta de cases que va quedar a mig fer a la carretera de Llubí. Virgilio Moreno és el alcalde d'Inca.
11: Els propietaris d'aquests solars, que seran els promotors, nosaltres el que hem fet és un conveni urbanístic perquè se puguin fer més habitatges a canvi de que siguin habitatges protegits amb un preu assequible i, sobretot, que han de seguir els criteris de Sibavi.
5: Amb aquest apunt arribarem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies d'aquí una hora a les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: escuchar Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: 오빤 강남 스타일.
1: Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Bones tardes, estimats oients de Radio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'ho escoltat de la Colònia Sant Pere o www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Radio Horta, com us vam ja en aquest cas dijous, concretament dijous de juliol de 2026. Tornem a estar aquí un dia més en aquesta sintonia de Radio Horta Municipal. I bé, amb aquestes dates de calor, la veritat que ja arriba a cansar-se de tant de dies, la veritat no sé vosaltres, tinc aquesta sensació d'allò de que és un mai acabar i no descansar mai, però bé, no mos queda més remei que anar passant i anar fent el millor que podem i sabem. Bé, per començar avui, ara llegirem una notícia, en aquest cas del diari, per exemple, a última hora, no sé si altres mitjans també se n'han fet ressò, possiblement, no ho sé, no m'ha donat temps ara a cercar-ne. Sí que ho he publicat ara fa una estona a través de Facebook, una de l'última hora, i és que un moment que he anat per la zona he vist que estava allò espanyat, ara us ho explico. I res, si dic bé d'alguna cosa de bo passat, hauré de demanar, i ara quan dic que he vist la notícia, per tant, m'equadra en tot plegat. La rotonda, per entendre-nos així, que va cap a les Païsses, perdó, aquí no correspon l'Ela, en aquest cas un conductor que, segons diu la notícia, anava sense cinturó, s'havia botat contra el de la Guàrdia Civil i duia el que no havia de dur, diguem-li així, dins del cotxe. Sembla que no va fer la rotonda com tocava i va tirar pel dret, espanyant aquesta valla, ara no ho diré concretament correctament, i va sortir, que diuen, de la calçada de la carretera, espanyant, com dit, tota aquella zona, com dit, d'aquesta rotonda, si n'heu passat a veure, vist que està amb aquesta cinta també de policia i de més. Això és un poc la notícia d'avui. També s'ha fet, no sé si se pot dir viral, però també ha corregut per en aquest cas ho he dit també per diversos perfils de Facebook, un vídeo d'una càmera de seguretat on se veu un individu i vespre entorn a les 3, o que vespre passat entorn a les 3 de la matinada, ho diré així en tot cas, que intenta entrar a una casa, un apartament, en aquest cas de, segons diu el text de qui ho escriu, qui publica, que diem, les imatges de l'organització de Montferruig a la Colònia de Sant Pere. Sabeu ja que pel mecanisme supòs que poden fer-ho, se va fent llumades la persona que propietària de la casa, entenc, això clar, no sabeu, ho entenc que és així, i aquest individu que havia votat per entrar en aquesta casa, suposadament entenem que fer el que no havia de fer també, ho diré així molt suaument i perdó, sabeu com clarament després recula, diguem-li així, i torna a sortir cap a fora, en aquest cas, però que això, que gràcies a aquesta càmera de seguretat d'aquesta casa de Montferruig, la cosa no va anar més. Són fets, en aquest cas, que no haurien de succeir ni en un lloc ni l'altre ni en lloc, però que malauradament encara passen. En aquest cas crec que no val la pena parlar de nacionalitats, avui en dia han caigut massa amb aquest tema. Al final, qui fa les coses malament ho ha de pagar, directament ningú cal que faci les coses com no toca. Si tots vivissin com toca i respectant tothom, el món aniria un poc millor, no sé si molt millor, però una mica bastant millor. I bé, en definitiva, això, són dos dels fets que han succeït al nostre municipi entre el dia d'ahir i avui,
i que lamentem, si més no, tant un cas com l'altre. Bé, no sé si dic que per sort que no hagi anat a més en el cas d'aquest de Montferruig, l'altre, això, el Manco, la Guàrdia Civil, segons diu la notícia, el va aconseguir detenir, ja que havia passat per un control del Guàrdia Civil i s'havia escapat d'ell. Evidentment, això ja diu molt de per si, quan no t'atures ja és per algun motiu, perquè vols amagar alguna cosa. I, per tant, bé, posteriorment van poder detenir en Grillena i supos que passarà a disposició judicial i tot el camí que li pertoca. En definitiva, en aquest cas són, com dic, fets que no haurien de succeir i m'està greu començar així, però són els temes que crec que amb els quals he de començar el programa d'avui. I així començàvem, per tant, aquest programa d'avui dijous 23 de juliol de 2026. Benvinguts, començàvem.

i conductors fugen en direcció contrària i posen en risc els vianants fins que pateix un accident. La Guàrdia Civil va aconseguir detenir l'home que va donar positiu en droga per vendre'l dos. Un conductor de 45 anys va ser arrestat ahir el capvespre i dimecres capvespre després de protagonitzar un trepidant episodi per al municipi d'Artà, diu el diari Última Hora, el qual va circular de forma temerària en direcció contrària, posant en risc els vianants del lloc. A més, segons ha pogut saber aquest diari, després de recopilar informació de diversos testimonis, l'home va donar positiu en droga i duia estupefaents per vendre'ls. Diu, anava tan ràpid que va acabar botant o anant acabant un solar, trencant les reixes i estampant el cotxe contra una paret. Són paraules textuals que va explicar un testimoni, en aquest cas presencial. El sinistre és registrat en una de les rotondes d'accés al municipi, jo afegiré en aquest cas a la rotonda que va cap a les Païsses, va tenir lloc cap a les 7:30 a les 9:30 durant un control de vehicles que estava duent a terme la Guàrdia Civil de Trànsit. En un moment donat, els agents el van donar a l'alt a un conductor que circulava sense el cinturó de seguretat obligatori. L'home, fent cas omís i no fent cas d'aquestes senyals d'alto, en aquest cas va de la Benemèrita, va decidir fugir a tota velocitat per l'interior del poble. Els efectius van iniciar una persecució fins que l'home va acabar accidentat al costat d'una finca al propi municipi. Abans de ser identificat pels agents, el conductor va intentar desfer-se d'una caixa que va tirar a través d'una finca parada. A dins hi havia diverses dosis de cocaïna i doblers en efectiu. La Guàrdia Civil, lògicament, va procedir a detenir-lo davant l'atenta mirada de diversos veïns que van ser testimonis de l'arrest. El conductor està acusat d'un delicte de conducció temerària i salut pública, encara que també es van aixecar diverses sancions relacionades com no dur el cinturó i per un resultat positiu en droga que va donar després de ses últimes a les proves pertinents. Per tant, com dic, aquesta és la notícia que publica el diari Última Hora, en la seva versió digital, si no hi traduïda en el nostre idioma, en aquest cas pel que fa en aquest accident i detenció d'aquest home de 45 anys que va ser detingut ahir el capvespre i dimecres capvespre, Artà, després d'haver espatllat i acabat amb aquesta finca del costat de la rotonda que va cap a les Païsses. S'adjunta també fotografia del lloc dels fets on hi ha la Guàrdia Civil i se veu el cotxe també dins la finca, diguem-li d'alguna manera. Avui matí hi havia aquest cinta pròpiament policial que al costat de la reixa espanyada, diguem-li així, i bé, en aquest cas és com dic aquest fet i ahir i que han estat publicats avui, en aquest cas pel diari Última Hora, no sé si també per altres mitjans, en tot cas mos han fet ressò d'aquest publicat, aquest escrit firmat per Alba González, del diari Última Hora.

0: I la marxa d'Esguella Lluc a peu tindrà lloc dissabte, 1 d'agost, i arriba amb una novetat. S'habilitarà un del tram del recorregut per a persones amb mobilitat reduïda. S'espera la participació de 6.000 persones.
1: Si es compleixen les previsions de l'organització, es registrarà un increment de prop d'un 20% de participants respecte de l'any passat. El president del grup GUEI és Francisco Bausà.
2: El que demanem és que vinguin a recollir els dorsals i els equipatges antes del dia primer, perquè després s'hem escolat el dia primer d'agost a Plaça del Güell, i per donar més seguretat

0: d'enguany, a les 10 s'acabaran les vespres, s'acabaran les inscripcions i a les 11 s'entrega de material, perquè si no es retrassa molt la sortida.
1: I un darrer apunt, perquè dos incendis pròxims al corredor d'Henares de Madrid obliguen a suspendre l'AVE Madrid-Barcelona i a desviar també els trens de Rodalies de Civis que connecten Chamartín i Guadalajara. En un primer moment, Adif ha comunicat a través de les seves xarxes socials que continua suspesa la circulació entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares, i un segon incendi obliga a suspendre la circulació entre San Fernando de Henares i la bifurcació de Vicálvaro Mercancías. Arribam amb aquesta punta a les 5 i 4 minuts. Tornam amb més notícies a les 6.
2: Més informació a IB3.

감사합니다.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I la Radio Artai, com varen dir, s'ha convocat ja el plenari de, el mes de juliol de 2026, on hi ha els diferents punts a l'ordre del dia previstos per dilluns de la setmana que ve, a les 18 hores, com és habitual de la sala de plens de l'Ajuntament. El primer punt previst és l'aprovació, si escau, de l'acte de la sessió del 29 de juny de 2026, és a dir, del darrer plenari ordinari celebrat al nostre municipi. El punt segon és l'expedient que ja ve de fa uns anys, 2024/3186, d'aprovació, si s'escau, de l'acord complementari a l'acord d'aprovació provisional adoptat al ple ordinari del 24 de novembre de 2025 de la modificació puntual número 6a de les normes subsidiàries de plantejament d'Artà per incorporar mesures relacionades amb l'estalvi d'aigua. Recordem que és un tema prou important, aquest tema de l'estalvi d'aigua. En aquell plenari se va aprovar de manera inicial i provisional aquest punt i ara hi ha aquest acord complementari. Una mica en resum, diu així, diu, el plantejament urbanístic d'Artà està constituït per les normes subsidiàries, de qualsevol municipi ha de tenir normes subsidiàries aprovades. En aquest cas, les d'Artà estan aprovades per la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, CIUM, el 28 de maig de 2010. De fet, van ser les primeres que es van aprovar en el seu moment, en les seves successives modificacions. De fet, en aquest cas fa referència a la modificació número 6, és a dir, a la sisena modificació d'aquestes normes, que a dia d'avui es troba en tràmit d'aprovació definitiva. Això en aquestes coses no solen ser cosa precisament d'un dia, sol anar per llarg, perquè estem parlant d'urbanisme i, per tant, en conseqüència, se necessiten molta documentació, molt de tràmits, etc etc. En aquest cas es troba, com dic, en tramitació, o diu el document, es troba en tràmit d'aprovació definitiva al Consell Insular de Mallorca i pretén continuar la línia d'actuació iniciada en la suspensió de llicències acordada pel ple del dia 17 de juny de 2024 i la introducció de mesures per a la gestió i estalvi d'aigua al plantejament general d'Artà, tal i com es recull la documentació presentada es preveu realitzar canvis en normatives específiques relacionades amb el cicle de l'aigua per aconseguir reduir el consum d'aigua, incrementar-ne la reutilització i millorar la infiltració al sòl, sòl que diem en minúscula, és a dir, en terra, regular restrictivament la possibilitat de construcció de piscines, dimensions i ubicació d'aquestes, incrementar la permeabilitat del sòl, també en minúscula, i millorar la infiltració d'aigua en el terreny, tant en parcel·les urbanes com en vials i camins, reduir les àrees d'enjardinament d'alt requeriment hídric, és a dir, que necessitin molta aigua, és a dir, reduir, que diem, les que necessitin molta aigua, i fomentar l'adaptació dels jardins a les espècies pròpies i d'haver requeriment hídric. Puguem... així com condicionar els desenvolupaments urbanístics a les pèrdues de les xarxes d'abastiment. També es pretén adaptar la normativa urbanística municipal a les determinacions recollides a les diferents normatives i instruments de plantejament territorial i sectorial en matèria d'aigües, així com la dinàmica mediambiental i climàtica actual. El ple d'Ajuntament d'Artà, la sessió ordinària del 24 de febrer de 2025, va adoptar per majoria absoluta l'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual número 6 de les normes subsidiàries del plantejament del tema municipal d'Artà, que té per objecte la incorporació de mesures relacionades amb l'estalvi d'aigua. En aquesta proposta s'establien, entre d'altres modificacions, a l'article 154, Artà Casc Antic, ARCA, a l'article 155, Artà Intensiva, ARINT, i a l'article 159, Colònia Sant Pere, Intensiva, COINT, el paràmetre de superfície permeable i enjardinada de la següent manera. Aquí hi ha la taula després que diu superfície mínima permeable un 10%, superfície mínima enjardinada, posa un guió, diu veure article 33. Així mateix, s'aprovà la continuació de la tramitació de l'expedient en l'obertura del corresponent termini d'informació pública per la presentació de delegacions i la sol·licitud dels informes pertinents. Com a resultat d'aquest tràmit d'informació pública i de les consideracions
Els informes sectorials seran rebuts, es conforma la documentació tècnica en les modificacions que es detallaran a la mateixa i que va ser objecte d'aprovació provisional mitjançant l'acord del ple per majoria absoluta el dia 24 de novembre de 2025. En el BOIP número 22 de gener de 2026 es va publicar el repetit acord en l'advertiment corresponent sobre la pròrroga de la suspensió de l'atorgament de llicències, autoritzacions i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies urbanístiques en la totalitat del terme municipal d'Artà, en vigor fins a la data de l'aprovació definitiva de la modificació del Consell Insular de Mallorca, o bé per un màxim d'un any si aquesta és anterior. L'acord d'aprovació provisional es va notificar personalment a cada una de les persones que havien presentat al·legacions en el tràmit d'informació pública. Finalment, s'han diligenciat i remès al Consell Insular de Mallorca tota la documentació del projecte de modificació puntual sisena, juntament amb l'expedient administratiu diligenciat, tot complementant-se als requeriments efectuats per a l'esmena de deficiències de la presentació de la documentació. En aquests moments està tramitant per part del Consell l'aprovació definitiva d'aquesta modificació puntual sisena, tal com es s'exposa la memòria justificativa redactada pel GAT, en la, perquè és GAAT, per això ho dic, en la col·laboració del Departament d'Urbanisme i Activitats en la data de signatura del 15 de juliol de 2026, és a dir, de fa poc dies, que s'ha incorporat a l'expedient municipal i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic i de secretaria Masos, l'aprovació complementària de l'aprovació provisional de la moció puntual sisena que es vol dur a terme té com a objecte recuperar la redacció aprovada a l'acord d'aprovació inicial, ple del 24 de febrer de 2025, pel que fa a un aspecte concret de la normativa aprovada inicialment. Més específicament, es tracta de la regulació prevista per al sòl, amb S minúscula, no ocupat per a l'edificació i la superfície mínima permeable a les zonificacions del sòl urbà que tot seguit s'enumeren amb el seu corresponent article normativa. Article 154, Artà Casc Antic, ARCA, article 155, Artà Intensiva, ARINT, article 159, Colònia Intensiva, COINT, BQIOINT. Tot això en relació a l'article 33.3 de la normativa de les normes subsidiàries que defineix d'aquesta manera la superfície mínima permeable. I se copia textualment, diu 3, la subpunt 3. La superfície mínima permeable és aquell percentatge aplicat sobre la superfície total de la parcel·la que ha de presentar una pavimentació que permeti la infiltració de l'aigua al subsòl. Aquestes zones poden pavimentar-se amb materials tipus graves, sauló, escorces naturals, paviments prefabricats, drenants, enterimats de fusta, entre d'altres, sempre que es garanteixi una permeabilitat efectiva al sòl. Tanca cometes d'allò que defineix l'article. Diu, allò que es fa a l'acord de promoció inicial per a les zonificacions citades, ARCA, ARINT i COINT, que regulen els articles 159, 155 i 159 respectivament, és establir una superfície mínima permeable per cada zonificació del 10%, que vinculada al reproduït article 33 s'aplica sobre la superfície total de la parcel·la. Doncs bé, en el tràmit d'emissió d'informes, posterior a l'aprovació inicial, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell, en sessió del 25 d'abril del 25, prengué l'acord de, entre cometes, emetre informe favorable de conformitat en les consideracions que du a terme l'informe de l'11 d'abril del 25 que emès pel Servei Tècnic d'Urbanisme del Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures. Tanca cometes. En aquest informe tècnic de l'11 d'abril s'indica el següent en la part que ara aquí ens ocupa. I bé, en aquest cas copia textualment aquest article 33. L'apartat en negreta que diu s'observa així mateix, m'he votat parta, diu s'observa així mateix que els mínims de permeabilitat corresponents a les zonificacions RCA, ARINT i COINT no estan d'acord amb les reserves mínimes de la D-Trans-11A del PTIM. Tanca comates. Arrel d'aquest informe tècnic i més concretament de l'afirmació que els mínims de permeabilitat d'aquestes tres zonificacions no estan d'acord amb les reserves mínimes de la disposició transitòria 11 de la PTIM, s'interpretarà per part dels redactors de la modificació puntual i els tècnics municipals
la necessitat d'esmenar les previsions aprovades inicialment. L'única intenció de donar compliment en aquest informe, en tant que s'interpretava la necessitat d'ajustar-se als mínims determinats en el PTIM, la Territorial Insular de Mallorca, s'opta per establir per aquestes tres zonificacions un mínim del 15% de la totalitat de la parcel·la de superfície permeable per a parcel·les menors de 400 metres i del 25% per a la resta de parcel·les. Aquesta previsió s'ha de connectar a 33, que en el seu apartat defineix la superfície mínima permeable, que diu que aquell percentatge aplicat sobre la superfície total de la parcel·la que ha de presentar una pavimentació que permeti la infiltració de l'aigua al subsol. No obstant l'anterior, cal remarcar quin és el contingut de l'esmentada disposició transitòria 11a, i aquí la reprodueix, la Mabot, en aquest cas teniu la documentació a l'apartat de plenari, i bé, s'explica diferents propostes. En aquest sentit, i vaja directament als acords que se proposen, diu, per tot plegat es proposa 1. Aprovar l'acord complementari a l'acord d'aprovació provisional adoptat el 24 de novembre de 2025, recupera la redacció original aprovada pel ple de l'Ajuntament d'Artà en sessió del 24 de febrer del 25 de la regulació prevista per al sòl no ocupat per l'edificació de la superfície mínima permeable i enjardinada de zonificació del sòl urbà, la redacció que s'aprova per al... la redacció que s'aprova per al paràmetre de superfície permeable i enjardinada a l'article 154, 155 i 159 de la següent, que és aquest 10% que parlàvem abans. Punt 2. Publicar el present acord en el butlletí oficial de les Illes Balears, així com en tota la documentació a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Artà. Aquesta publicació no comporta canvis en els efectes de la pròrroga assolida en l'aplicació de l'acord d'aprovació provisional VoIP del 22 de gener de 2026, de la suspensió d'atorgament d'autoritzacions i llicències i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies, Punt 3. Remet al Consell Insular de Mallorca les certificacions completes d'aquest acord complementari a l'aprovació provisional i de l'expedient administratiu perquè o incorpori l'expedient del Departament de Territori i Mobilitat d'Infraestructures per aquesta tramitació pertinent. Tartar data de la signatura electrònica, el val de Manolo Galán Massanat. És una mica el resum, ja sé que m'he allargat, però és que és un tema prou important. En aquest cas, d'aquest expedient 2024/3186, d'acord complementari a l'acord d'aprovació provisional de la moció número 6a del plantejament d'Artà per incorporar mesures relacionades amb l'estalvi d'aigua.

I el punt 3 de plenàries, l'expedient 2024/5431, d'aprovació, si s'escau, de la resolució del recurs de reposició interposat per dues persones contra la resolució aprovada pel ple de l'Ajuntament d'Artà en sessió ordinària del 23 de febrer de 2024, per la qual s'aprova definitivament la relació concreta individualitzada inicialment i inicialment valorada de béns i drets afectats per l'expropiació forçosa per l'ampliació de l'EDAR de la colònia de Sant Pere. El punt 4, expedient 2024/863, aprovació si escau de la resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per la Fundació Nacarro contra l'acord del Pla d'Ajuntament d'Artà de data de 7 de juny de 2024 relatiu a la recuperació possessòria administrativa del camí públic de nou, camí de l'ermita de Betlem per Son Sureda. El punt 5 i 6 fan referència a expedient de reconeixement associat de crèdit juliol 2026, una sèrie de factures. El punt 7, expedient 2026/3773, aprovació siscau de la moció que presenten els grups municipals PSC-PSOE i Unió Independent d'Artà Més per Mallorca en defensa del Parc Natural d'Estranc i de tots els espais naturals protegits de les Illes Balears. Punt 8, informació de les actes de les juntes de govern local del 4-26. 9, informació de la resolució de baldia corresponents al mes de juny de 2026. I el punt número 10, si és que n'hi ha, prets i preguntes. En el moment, el Partit Popular, quan se tracta de dates properes a festes, com serà el cas, el plenari de juliol no ens sol presentar normalment, i en el cas dels independents, també en moltes ocasions, en ocasió d'aquestes dates, a vegades tampoc. Veurem si, en aquest cas, sí, n'hi ha alguna, o ja sigui de veu, o que s'hagin fet per escrit. De fet, si no vaig malament, crec que avui és el darrer dia per presentar-les, o per haver-les presentat, si més no. Així que ja veurem si n'hi ha.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I en notícies insulars, el Consell Ecovidrio llança la iniciativa Net Green Hotels per promoure el reciclatge en uns 800 hotels de l'illa. El Consell Ecovidrio llança aquesta iniciativa per promoure el reciclatge en uns 800 hotels de l'illa. El projecte combina formació especialitzada amb un estudi del sector hoteler de Mallorca per identificar les necessitats reals dels establiments en matèria de sostenibilitat, separació selectiva i gestió de residus. La iniciativa compta amb el suport de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, conegut com a CAEP. Els hotels adherits podran accedir de manera gratuïta a una formació certificada en sostenibilitat i gestió de residus desenvolupada per Ecovidrio en col·laboració amb Hostaleria d'Espanya. L'acte de presentació ha comptat amb la presència del vicepresident Pedro Bestart i del coordinador de la gerència d'Ecovidrio i Balears, Ivan Tolsa. També han assistit el director insular de residus, Margarida Roig, la directora insular de turisme, Clara del Moral, i Ivana Cano d'Alarcón, del Departament d'Economia i d'Empreses de la CAEP. Com a part d'aquesta iniciativa, Ecovidrio, en col·laboració amb l'Hostaleria d'Espanya, ha desenvolupat la primera formació en línia gratuïta i certificada en sostenibilitat i gestió de residus, dissenyada específicament per al sector hoteler. A través del web netgreenhotels.es, els establiments adherits podran accedir a un programa formatiu compost per 4 mòduls interactius amb continguts pràctics sobre sostenibilitat, prevenció, separació i gestió de residus, així com eficiència energètica i hídrica, orientats a la seva aplicació directa en l'activitat diària de l'hotel. Cada mòdul d'aproximadament mitja hora de durada aborda de manera pràctica i dinàmica els reptes ambientals principals als quals s'enfronta el sector. El programa combina dades i tendències, vídeos, podcasts, activitats d'autoevolució i recomanacions.

materials a tot l'E i entitats especialitzades per continuar enfortint la sostenibilitat d'un dels principals motors econòmics de les illes. Un projecte que demostra que els grans reptes ambientals només poden abordar-se des de la corresponsabilitat, el coneixement compartit i el treball conjunt, amb administracions que impulsin, associacions que mobilitzin, hostalers compromesos i entitats com Ecovidrio que acompanyin i facin costat al sector en aquest camí. En quant a dades, els espanyols dipositam de mitjana, repeteix de mitjana, uns 20 kg d'envasos de vidre en el contenidor verd, l'equivalent a 68 envasos per habitant. El 2025, cada balear va dipositar en el contenidor verd, evidentment de mitjana, 33 kg per IPH, l'equivalent a 113 envasos per persona. Una xifra molt superior a la mitjana nacional, 20 kg per habitant i 68 envasos que hem parlat abans. És la comunitat autònoma més recicladora d'Espanya, cosa que celebram, per davant del País Basc i La Rioja. Per illes, Formentera lidera l'aportació ciutadana al contenidor verd en 51,2 kg per IPH, seguida d'Eivissa, 45,8, Menorca, 27,4 i Mallorca, 26,4. El vidre que es diposita en els contenidors es recicla 100% i s'utilitza per fabricar envasos nous de manera indefinida i sense perdre les propietats originals, de manera que reciclant vidre s'evita el creixement dels abocadors. Quan s'usa calcina, vidre reciclat, en la fabricació de nous envasos s'evita l'extracció de matèries primeres de la naturalesa, l'erosió dels sòls i la desforestació del nostre entorn. A més, es minimitza l'emissió de CO2 en el procés de fabricació i s'estalvia energia. Per tant, tot el que ve de fi són coses positives. Per tant, des d'aquí vos animam una vegada més, com ja feim moltes vegades, a seguir reciclant i millorant-ne, si se pot, també separant els residus, perquè així millorant tot plegat el món i el nostre entorn.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I el Servei d'Ocupació de les Illes Balears estrena un nou sistema de cita prèvia que permet als usuaris demanar hora fins i tot per al mateix dia. El SOIP ha estrenat avui un nou sistema de cita prèvia que permet demanar hora per al mateix dia, fent així els tràmits més àgils i eficients per als ciutadans de les Illes Balears. La nova plataforma permet a l'usuari veure en temps real la disponibilitat de totes les oficines del SOIP i poder reservar en qualsevol dels espais lliures de que disponguin, incloent-hi el mateix dia que s'està fent la consulta. Així, el nou sistema de cita prèvia consta de quatre passes. En primer lloc, els ciutadans han d'introduir el seu codi postal. Seguidament, es tria el tràmit i el subtràmit que vol fer, fet que suposa que la gestió ja sigui molt més personalitzada. Una vegada s'han introduït aquests dos paràmetres, l'usuari elegeix data i hora per a la cita, que pot ser tant presencial com telefònica. Per acabar, l'usuari rep la confirmació de la cita. La principal novetat d'aquest nou sistema de cita prèvia és la possibilitat, com dèiem, de sol·licitar un torn per al mateix dia. Fins ara la ciutadania només podia aconseguir cita a partir de l'endemà de la gestió. Gràcies a la nova plataforma que permet consultar en temps real la disponibilitat actual de les oficines, qualsevol persona pot reservar hora de manera immediata i sense esperes innecessàries. Aquesta millora permet optimitzar l'atenció i fer que tots els tràmits siguin molt més ràpids i eficients. La posada en marxa d'aquest nou sistema de cita prèvia suposa una passa més del govern de les Illes Balears en la seva aposta per la simplificació i agilització administrativa. Així mateix, el telèfon 012 continua operatiu per demanar informació general i per a la renovació de la demanda d'ocupació, mentre que el 900-101-951 també estarà disponible per demanar cita prèvia. El torn repetim, 900-101-951. En aquest cas, disponible per cita prèvia, també si qualcú vol fer cridada més que amb aquesta aplicació de cita prèvia. En tot cas, una millora, ja que es pugui demanar pel mateix dia pròpiament, que fins ara, com a mínim, havia de ser a partir del dia següent. I la qualitat de l'aire, canviant de tema, la qualitat de l'aire millora a Mallorca i Menorca, mentre que l'episodi pols persisteix a Eivissa i Formentera. Les darreres dades analitzades mostren una evolució favorable de l'episodi de pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica a Mallorca i Menorca, mentre que a Eivissa i Formentera les concentracions de partícules PM10 continuen sent elevades i es manté l'avís durant avui i demà. A Mallorca i Menorca, la qualitat de l'aire ha passat a ser moderada, tot i que és possible un repunt puntual durant el dia de demà. A Eivissa i Formentera, en canvi, la qualitat de l'aire continua sent dolenta i la intrusió de pols sahariana que encara pot provocar concentracions elevades de partícules PM10. Avui a Mallorca i Menorca es mantenen les recomanacions per al grup de risc, els infants, gent gran i persones amb problemes cardiorrespiratoris, que han de reduir les activitats prolongades o intenses a l'aire lliure. A Eivissa i Formentera, les recomanacions es mantenen per tota la població. El grup de risc han d'evitar les activitats prolongades o intenses a l'exterior, mentre que la població general ha de reduir-les, especialment si apareixen símptomes com tos, falta d'aire o irritació de gola. La Conselleria d'Empresa Autònoms i Energia, a través del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, depenent de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, fa un seguiment permanent de l'episodi. Les previsions indiquen que la concentració de partícules en suspensió baixarà gradualment i que durant el cap de setmana ja no se superarà el llindar d'informació a cada illa.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I ja sabeu que s'ha creat aquesta nova web festes.tartà.cat, que on podeu trobar festes, perdó, festes.tartà.tartà.cat, on podeu trobar tota aquesta agenda de la festa de Sant Salvador d'Artà, que comencen amb aquest preàmbul aquest cap de setmana, aquest dissabte, diumenge i dilluns, i després ja les festes com a tal, a partir de dimecres de la setmana vinent. Tota aquesta informació al respecte, també avui s'han començat a repartir els programes en paper, per tant també pot ser que vos hagi arribat també ja a casa, i si no, a l'Ajuntament n'hi ha sempre de disponibles, al Manco ni sol haver, no he passat avui, però normalment sempre ni sol haver també, per tant podeu passar per allà i agafar-ne el vostre. I, lògicament, veure quins actes vos interessa anar i gaudir, sobretot en responsabilitat, d'aquestes propostes festives, algunes culturals, altres musicals, altres religioses, bé, en fi, segur que me'n deixo moltíssimes més, altres esportives, etc, etc, etc. Per tant, això, aquest dissabte comença el SUS amb aquest Encalentim Festes, i acabarà tot plegat el divendres, dia 7 d'agost, era les 24 hores, amb la gran traca de fi de festa. Ja venim repassant el programa d'actes aquests dies, i si no, el podeu repassar també vosaltres mateixos a través d'aquesta nova web festesdartà.cat, que podeu anar dia per dia, també podeu anar fins i tot per categoria, que hi ha les diferents categories com música, infantil, esport, gastronomia, religiós i joves. Si cliqueu també, per exemple, damunt, per exemple, la categoria infantil, vos mostra totes les propostes que tenen a veure en sentit, o que s'han catalogat, diguem-ne així, com en sentit infantil. Si cliqueu damunt cultura, pues el mateix. Si cliqueu damunt gastronomia, el mateix. Bueno, etc, etc. I dotació, programa, un mapa, també, fins i tot, per trobar els llocs de les propostes. De l'apartat de la meva agenda, que si cliqueu que diem damunt el m'agrada, damunt el coret, per dir-ho així, de cada proposta que vulgueu anar, podeu fer-vos la vostra pròpia agenda i així tenir un poc fet una espècie de croquis, no sé com dir-ho, de tots els actes que

vos fa ganes d'anar i ja no heu de... Però seria com allò de, en paper, anar marcant, d'una manera en boldi, per exemple. En aquest cas ho faríem de manera digital i, per tant, tindríem únicament les propostes, perdó, que haguem anat on anem escollint, clicant, com dic, en aquest apartat, aquest coret, aquest, no sé si li allò de m'agrada, si més no, que de fet si vols hi col·locar damunt ja posa guarda la meva agenda. I també just al costat hi ha els tres puntets, tipus menú, que diu afegeix el calendari o comparteix.

I quan són les de 9 i 4 minuts del capvespre, tenim, segons Balears Meteo, 31,4 graus centígraus. Sensació tèrmica, però, de 40 graus, que s'hi va aviat. La màxima d'avui, 34,9, a les 12:40, poc abans de l'una del migdia. La mínima, 21,8, a les 6:06 d'avui de matí. Per tant, temperatura redondejant entre els 22 i els 35 graus. Repetes que ara sensació tèrmica actualment de 40 graus. Vent ara mateix de l'est, de l'est sud-est, disculpeu, però bé, bastant proper a l'est, 1,6 en ràfegues de 12,9, màxima ràfega d'avui fins ara.

0: 9,3 a 12,57. Màxima ràfega mensual continua, per tant, la 57,9. Humitat al 75%, la robada al punt del 26,5 graus, baròmetre 1012,2 hectopascals, tendència baixant a poc. Previsió de l'índex ultraviolat és de 9,4, per demà 9,8. Pluja 0, el manac del sol a les 6:38, la posta prevista per la 21:08, posta la lluna a la 1:18, va de 8 la cosa, sortida de la lluna en aquest cas no, a les 16:32. Tenim lluna gibosa creixent, un 71% il·luminada.
1: Ja l'escolta. I tu?

I pel que fa a la predicció pel de l'AEMET, el que queda avui cel poc nuvolat, 0% de passada de pluja, vent en calma. Per demà començaríem cel poc nuvolat, tant primeres hores com de matí, al cap vespre cel descobert i darreres hores ja cel ennuvolat. Pot canviar un poquet en aquest sentit a final del dia de demà. Temperatures per demà possibles entre els 23 i els 34 graus, sensació tèrmica màxima que pot arribar als 39. A nivell de vent començaria en calma, de matí sud-est en torn a 15, cap vespre sud en torn a 20 en ràfegues màximes de 35 i darreres hores continuaria en sud en 20 però sense aquestes ràfegues màximes indicades. Pel que fa al dissabte passat demà, dia 25, cel primerament nuvolat amb un 0% i segona meitat intervals de nuvolositat amb un 10%. Temperatures possibles entre 23 i 34 graus, és a dir, ben igual que el dia anterior, sense canvis. Primera meitat vent de sud en 20, segona meitat completament diferent de nord en 10. Per tant, gira totalment la direcció. El diumenge, dia 26, primera meitat amb intervals anul·lats possibles pluges escasses, ja veurem perquè de moment marca un 40%, per tant és allò que, com vos dic sempre, per davall del 50 suposadament és més cap a que no, però no és descartable. I la segona meitat, en aquest cas, marca cel amb possibilitat d'intervals de nuvolositat amb un 35%, baixa un poquet el percentatge. Temperatures possibles per diumenge entre 21 i 31 graus, és a dir, baixaria 2 graus a la mínima i 3 a la màxima respecte al dia anterior. El vent podria començar a nord-est amb 25, en ràfegues màximes de 45, sent així quan pot bufar més el vent de tots aquests propers dies, i segona meitat seguirien de nord-est, però baixaria en torn a 15. Passaríem a dilluns 27, intervals de nuvolositat, 20% de possibilitat de pluja, temperatures 20-33, baixada d'un grau de mínima, però pujada de 2 graus de màxima, vent de l'est en torn a 5 km per hora. Pel que fa dimarts 28, cel descobert, 0% de passat de pluja, temperatures 21-34, és a dir, pujada d'un grau tant de mínima com de màxima. El vent possible de sud-est en torn a 10. I per dimecres, dia 29, primer dia de festes pròpiament dit com a tal, cel descobert, 0% de passat de pluja, temperatures igual que el dia anterior, 21-34, vent possible de sud-est també, en torn a 15 km per hora. Per tant, bàsicament, és aquesta possibilitat d'un 35 i 40% de possibilitat de pluja per diumenge, que ja dic que està per davall del 50, però res descartable, si més no. Així que ja veurem diumenge cap a on va la cosa. A nivell de temperatures, la mínima més baixa la trobam dilluns amb els 20 graus. Veiem aquesta baixada, entre cometes, d'entre dissabte i cap a diumenge, que diem. I també després un poc més cap a dilluns, com han dit, que després se recupera una mica. Si mirant la màxima, hi ha la baixada també entre dissabte i diumenge, en aquest sentit, i per tant, això, com he dit, la mínima més baixa seria dilluns amb els 20 graus, i la màxima més alta la trobaríem pràcticament cada dia, o molts dels dies amb 34 graus, tant divendres, dissabte, dimarts i dimecres. Són les úniques excepcions, per tant, diumenge i dilluns, de màxima 31 i 33 respectivament. O sigui, diumenge, bàsicament, les temperatures més baixes, tal com se venien preveient, ja que la mínima és més baixa, bueno, quasi, perquè dilluns encara baixa un poc més, però bueno, mínima en baixada i la màxima també en baixada. En aquest cas, per diumenge, ja veurem si amb alguna gota de pluja. De moment haurem de quedar a la White. Això és la predicció com a tal. I en tema del vent, per demà cap vespre pot bufar un poc més, en torn a 35 de ràfegues màximes, i per diumenge de matí pot arribar als 45 km per hora, que també no són xifres extremadament altes, però així ho indica i així ho llegeix, que si més no, a través de la pàgina web de l'AEMET.

Batman, altre dei noi punt, lògicament, durant aquestes festes. I pel que fa el tiempo puntes, marca també la possibilitat de pluja, també en aquest cas en torno a un 40%, per tant ja veurem si més no. Tenint en compte aquesta possibilitat d'un 40, com dic que està per davall del 50, però ja veurem. De moment, els declaracions horari possible seria a la 1 del vespre del diumenge, de manera molt puntual en ser comú, però després l'episodi podria ser entre les 14 i les 18 hores, amb 0,1 les dues primeres hores, després pujant a 0,2, també després 0,2 la següent hora i tornant a baixar a 0,1. Tot això, si més no, amb un 40% de possibilitat de pluja, repetesc. Per tant, ho hem de deixar un poc allà amb pinces entre comillat o com li vulgueu dir. Però bueno, en cas de que acabés plogent, podria ser entorn en aquestes hores, entre aquest episodi, entre les 14 i les 18 hores. De moment és el pronòstic actual, hores d'ara, que en aquest cas me'l marca el tiempo puntés a nivell de desglossament horari. Demà, que ja estarem un poc més proper, actualitzarem si cal aquesta predicció. Per tant, bé, espero que no molesti això en aquest concert que està previst per diumenge a les 9 del vespre. En principi per l'hora no faltaria, però clar, s'han de fer les proves de so i tot abans, per tant espero que no molesti, si més no. I res, ja veurem, com dic, demà que estarem una mica més a prop i amb de cada pic que mos hi costa més, ja sabeu que sempre dic més possibilitat d'encert. De moment, per tant, haurem de deixar un poc allò de mirada en cert reull, si no, com se sol dir, i res, ja veurem aquesta possibilitat de pluja o no per diumenge, migdia, inici de cap vespre, en certa manera, segons el pronòstic actual, repetesc. Per tant, bé, tornem demà amb més coses aquí en aquesta sintonia de Ràdio Municipal, sense punt 9 de la freqüència modulada d'Artà, sense punt 3 de la colònia, a través del Blas punt en radioartà.cat a través d'internet. Com sempre, moltíssimes gràcies i salut, salut i moltíssima més salut. Que passeu un molt bon vespre i mostrem

0: de pisos, però una vegada estiguin enllestits, passaran a formar part de la borsa de l'IBAVI. Serà el govern que posarà les condicions i gestionarà els lloguers o les adjudicacions. El batlle d'Inca, Virgilio Moreno, ha explicat que amb aquest canvi es permetrà que els edificis nous siguin igual d'alts que els vells. L'impacte visual ja està fet d'anys enrere i que d'aquesta manera, diu, s'aprofita el sòl urbà que ja tenen sense haver d'aixapar un sol pam de fora vila.
1: Els propietaris d'aquests solars, que seran els promotors, nosaltres el que hem fet és un conveni urbanístic perquè se puguin fer més habitatges a canvi de que siguin habitatges protegits, amb un preu assequible i, sobretot, que han de seguir els criteris de CIBAVI.
2: I una quarantena de gent de la Guàrdia Civil de la Península podran allotjar-se en una vintena d'apartament facilitat pel Consell de Mallorca durant aquest estiu. És una mesura excepcional per pal·liar la manca d'habitatge a les illes i ajudar els treballadors que hi venen a fer feina. Els efectius s'allotjaran a l'edifici de ses Germanetes dels Pobres a Palma. Ja s'han rebut les primeres sol·licituds.
0: El Consell i diverses associacions de la Guàrdia Civil han signat un conveni, ho podran fer fins al 30 de setembre, tot i que l'acord possibilita ampliar-ne l'estada fins a finals d'octubre. Llorenç Galmés és el president de la institució.
3: Es tracta d'una mesura excepcional perquè no poden permetre que la falta d'allotjament impideixi que Mallorca disposi de reforços de seguretat necessaris durant l'estiu. Perquè hi ha molt de gent que davant la dificultat per poder accedir a un habitatge temporal a Mallorca descarten venir a fer feina a la nostra illa.
2: Són les 7 i 18 minuts. La Policia Nacional intensifica aquest dies la vigilància a les zones de Palma, on serà la família reial. El rei Felip VI iniciarà demà la seva agenda oficial a Mallorca amb l'audiència d'estiu, tot i que part de la família ja és a l'illa.
0: El grup de subsol de la Policia Nacional comprova les boques del clavegueram, així com túnels, refugis i torrents, des del Palau de Marivent fins al Palau de l'Almudaina. La missió és revisar i garantir que no hi hagi explosius ni indicis de sabotatge. Jaime Sempere és cap de la unitat de subsol de la Policia Nacional.
4: Por ejemplo, que quisieran el fluido eléctrico o el tema de abrir cualquier tipo de alcantarilla y quisieran cortar para que hubiera algún fallo en el tema de lo que serían las presentaciones de la familia real o algún evento. Y principalmente, pues lo que tenemos es riesgo de atentado, porque también se podría dar el caso, que hace tiempo que no, pero por suerte, de que pudieran meter algún tipo de explosivo, artefacto.
0: Els agents treballen en torns de 8 del matí a 8 del capvespre amb guardes.

0: dies nocturnes per no deixar cap racó sense comprovar. Segons ha explicat el portaveu de la Policia Nacional a les Balears, Pedro Xuclà, aquesta presència policial es veu incrementada gràcies al major nombre d'agents enguany.
1: Reforcen les zones en què estaran les seves majestats del rei d'Espanya com l'Almudaina, el Palau de Marivent, també hi haurà agents de subsol i de guies canins que estaran fent diferents revisions per la zona. I també, que ha passat, com que s'ha augmentat en 144 policies el nombre total de policies a la plantilla de la prefectura, doncs, per tant, hi haurà més efectius que l'any passat puguin reforçar tots aquests dispositius.
2: El Palau de l'Almudaina serà demà el centre neuràlgic del dispositiu de seguretat. El rei Felip VI hi celebrarà l'audiència d'estiu.
0: Durant el matí rebrà els principals representants de les illes, començant per la presidenta del govern, Marga Proens. També el Club Nàutic de Palma serà un dels punts amb més afluència de membres de la família reial i d'autoritats a partir de la setmana que ve per la celebració de la Copa del Rei de Vela.
2: I la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic d'estupefaents anomenada Operació Joker. El cos nacional ha detingut 22 persones implicades, de les quals 19 estan en presó provisional.
0: La intercepció d'un cotxe que conduïa un home de 70 anys amb 44 quilos de cocaïna va donar el sus a l'operació. La investigació va confirmar que l'organització la formaven dues estructures. La primera comprava estupefaents a Catalunya i els enviava a les Balears, i la segona rebia la cocaïna i la distribuïa per diversos punts de venda de l'illa.
2: I la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per la tinença de material audiovisual en contingut de pornografia infantil. Se li imputa un delicte de corrupció de menors després de trobar que tenia més de 2.500 arxius presumptament pedòfils.
0: L'arrest de l'home es va produir ahir a Palma arran d'una investigació conjunta amb la Policia Nacional de Madrid. A través del ciberpatrullatge a la xarxa, els agents varen detectar la infracció penal. Varen descobrir que s'estava produint l'intercanvi d'arxius de tot tipus entre usuaris de tot el món. Després d'analitzar tota la informació, els agents de la Policia Nacional varen constatar que el detingut havia pujat arxius de contingut pedòfil. Els agents del grup de delictes tecnològics han pogut recuperar part d'aquest contingut després d'intervenir els dispositius.
2: I les telefonades al 016, el telèfon que tenen les dones víctimes de violència masclista, varen incrementar més d'un 120% després de la victòria de la selecció espanyola en el Mundial. Són dades que ha donat a conèixer el Ministeri d'Igualtat.
0: Aquest augment es va registrar concretament entre les 11 del vespre del diumenge dia 19 de juliol i les 7 del matí de dilluns dia 20. Tot i que durant la celebració de la final hi va haver manco telefonades que els diumenges anteriors, el dilluns posterior al partit, el telèfon 061 va rebre gairebé un 22% més de cridades que el mateix dia de la setmana anterior.
2: Aquesta setmana s'han registrat 2 assassinats per violència masclista a Màlaga i a Toledo, que eleven a 31 a les víctimes mortals per violència de gènere enguany.
0: La xifra registrada fins avui és superior a la dels darrers anys per aquestes dates. El 2025 fins al 23 de juliol s'havien registrat 22 assassinats.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
4: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
5: Chico, al lío, pide un crédito.
6: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
5: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
2: Sí. Les comunitats autònomes del PP, entre les quals les Balears, han plantat avui la ministra Elma Saiz, que ha hagut de suspendre la sectorial d'immigració que havia de tenir lloc a Madrid. Una reunió per fer balanç del procés de regularització extraordinària d'estrangers engegada per l'executiu espanyol.
0: En una declaració conjunta en nom de totes les comunitats autònomes populars, la consellera d'Immigració de Madrid, Ana Dávila, ha acusat Madrid de deslleialtat i de no assumir les conseqüències que el procés tindrà en els serveis públics com la sanitat, l'educació, l'habitatge o els serveis socials.
7: Seguimos sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades autónomas y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Se nos niega el criterio de donación, de dotación económica del llamado plan de integración, un plan diseñado sin saber cuántos inmigrantes se verán afectados por la regularización y que ni siquiera se ha consultado a las comunidades autónomas.
0: Per part de les Illes, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha estat un dels representants populars que no han acudit a la cita. Pavón ha acusat el govern de l'Estat de no donar informació suficient sobre el procés i ha criticat que la mesura s'ha fet d'amagat de la comunitat.
8: Basta ya de palabras vacías. El año pasado, la presidenta del gobierno balear, la señora Marga Proens, se reunió con el presidente del gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, para denunciar la situación que estábamos sufriendo en nuestras islas, para pedirle ayuda, para pedirle soporte. Y durante este año no se ha hecho ningún tipo de política migratoria, no se ha hecho ningún tipo de acción, y la llegada de inmigración irregular a nuestras costas es constante. El gobierno nacional está haciendo poco o nada y está dando la espalda a nuestras islas.
0: El 30 de juny passat va acabar el període per presentar les sol·licituds de legalització amb més de 1.170.000 peticions, de les quals 608.000 han estat admeses a tràmit. El govern balear critica que aquesta mesura ha estat posada en marxa enmig de la crisi migratòria més greu de l'arxipèlag.
2: I la convalidació del decret que preveu l'augment del plus d'insularitat que tenen els treballadors de l'Estat destinats a les Balears està pendent del vot del PP en el Congrés.
0: El debat ja s'ha produït, però no la votació, i els populars no han revelat què faran. El popular Ángel Ibáñez ha estat molt dur amb la política del govern Sánchez, sobretot en allò que fa referència als suposats casos de corrupció que l'envolten. El ministre Òscar López ha advertit al PP que si no s'aconsegueix millorar la situació dels funcionaris a les Balears, els assenyalarà com a culpables.
9: Lo de estos Óscar no es de extrañar cuando ambos han tenido de maestro y faro moral a Zapatero, que, por cierto, acaba de pasar recientemente por un masaje en Telepedro, del que parece que ha salido diciendo que no sabe nada.
10: Estamos a punto de mejorar las condiciones laborales de miles de funcionarios en Baleares y en toda España. Y como he dicho antes, si lo conseguimos hoy, será mérito de todos. Y si no sale adelante, yo me encargaré, ser el primero de encargarme, que se enteren esas miles de personas por quién y por qué no ha salido adelante.
0: El diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, ha donat l'enhorabona a López per parlar en el ple de la realitat que pateixen cada dia a les Balears.
11: El debat cost de vida, el principal problema que han d'afrontar, el cost d'accés a l'habitatge, el cost de la compra per rellenar la gelera cada dia, del cost dels serveis públics. I avui fem una passa positiva, on 11.000 persones veuran com el complement d'insularitat puja, veuran com els serveis públics podran millorar perquè tindrem més funcionaris.
0: Vox ja ha dit clarament que votarà en contra perquè no vol donar ni un alè al govern socialista. Tot i així, el diputat Emilio del Val no està d'acord en com s'ha concretat l'augment del plus d'insularitat que, diu, sempre ha reclamat.
2: De fet, en aquest ple extraordinari, a banda de les vacances d'estiu, debat moltes més coses. Fa no res que ha començat el debat a la totalitat el projecte de llei que ha de permetre la condonació del deute autonòmic. PP i Vox ja han presentat esmenes a la totalitat, és a dir, i estan radicalment en contra, el que suposa que si guanyen la votació, la llei que ha de regular part de la condonació del deute que tenen les comunitats en l'Estat se'n va a Norris. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, no ha demanat als grups que renunciïn al seu plantejament polític, sinó que permetin la seva tramitació perquè després sigui cada govern autonòmic que decideixi si vol passar o no el deute a l'Estat.
12: Quienes consideren que esta medida no es adecuada para su territorio estarán en su derecho de no adherirse, pero no bloqueen que otras comunidades que quieran se puedan adherir. Permitan la tramitación del proyecto. Dejen que cada comunidad decida libremente y no cierren la puerta a aquellas que sí que quieren ver reducido su pasivo.
0: Per la seva banda, el popular Juan Bravo li ha etzibat que avui hi ha aquest debat perquè era el pagament d'Esquerra al vot a Pedro Sánchez.
13: Ha llegado aquí hace poco y se ha encontrado con esta ley. Una ley que se escribió en noviembre del 2023, en una habitación donde usted no estaba y para resolver un problema que en ese momento no era el suyo. El problema era la investidura del que no viene, del señor Sánchez. El precio, 15.000 millones de euros que exigía Esquerra Republicana de Cataluña. Mire, yo le hago una pregunta. Aquí tiene mi renta, que me salió a pagar. Si yo voy con la renta a la agencia tributaria y le digo a la agencia tributaria que yo voto a Sánchez, ¿me la van a condonar? No, ¿verdad?
2: El govern de les Illes manté el seu rebuig frontal a la condonació del deute, assegura que la seva posició no canviarà perquè considera que és un mal negoci per l'arxipèlag.
3: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Són les 7:30. El govern entén el malestar ciutadà contra el turisme, però rebutja mesures de decreixement.
0: L'executiu admet que creix el descontentament per la saturació turística, però defensa que les mesures de contenció, com la prohibició de noves llicències de pisos turístics, ja tenen resultats. El portaveu descarta aplicar mesures de decreixement perquè, entre altres coses, diu Antoni Costa, suposaria més atur.
14: Entenem el malestar que hi pugui haver. Però hem pres mesures i afegeix. Crec que les mesures estan començant a donar resultats.
0: Paraules de Costa quan el GOP confia que la manifestació de diumenge a Palma sigui massiva després de les detencions de les activistes. Ho explica el seu president, Joan Moranta.
15: El tipus de coses el que fan és que la gent cada vegada estigui més indignada en la resposta que hi ha. I, per tant, com més indignació, esperam superar totes les expectatives en quant a participació de la gent a la manifestació. Qui pot posar límits és el govern.
0: La plataforma Menys Turisme, Més Vida, que juntament amb entitats ecologistes ha denunciat avui que els hotels de Palma paguen manco per l'aigua que moltes comunitats de veïnats.
2: I Competència recorre als tribunals per frenar la limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera.
0: Considera injustificades algunes mesures i demana suspendre la norma fins la pròxima temporada, una decisió que celebra l'Associació Balear de Lloguer de Vehicles. El president Cristóbal Herrera diu que el recurs de Competència confirma que el nombre màxim de vehicles que pot entrar a les dues illes contravé la llei.
16: Diálogo real para atajar los problemas de atascos de una manera efectiva. No hay que cerrar toda la isla porque haya 4, 5 o 6 puntos problemáticos.
0: El Consell d'Eivissa insisteix que suspendre la mesura perjudicaria l'interès general. Mariano Juan n'és el vicepresident.
17: No puede ser que el gobierno de España y el Partido Socialista se dediquen a poner palos en las ruedas siempre que intentamos poner medidas de contención.
2: I a Menorca, l'Ajuntament de Sant Lluís atura temporalment les obres de Vini Safui a Rotés.
0: La calor i la humitat dificulten les tasques d'excavació i obliguen a fer una pausa de 5 setmanes, ho explica la batlessa Lole Strong.
18: Ja han tingut un parell d'incidents de cops de calor entre els treballadors de les obres i, bueno, davant la petició del director d'obra, hem decidit que el més segur i més tranquil seria aturar-les unes 5 setmanetes.
2: Zapatero defensa la seva innocència i nega haver intervingut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: En una entrevista televisada, l'expresident espanyol no ha aclarit l'origen de les joies trobades al seu despatx. José Luis Rodríguez Zapatero romp així el seu silenci d'ençà que va declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en el cas Plus Ultra.
2: Escoltarem aquestes declaracions, també totes les reaccions que s'han succeït durant el dia en aquesta entrevista. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
3: Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
2: Antoni Roca, Joan Gabriel reforçarà la banda dreta del Reial Mallorca.
19: Així és, el Real Mallorca ja té tancat el que serà el sisè fitxatge de l'estiu. Es tracta d'Antoni Roca. L'acord entre el club i el futbolista és total i només falta que es faci oficial en les pròximes hores. L'extrem dret de 23 anys arribarà a Sant Moix, cedit per l'Espanyol, amb una opció de compra. Roca és una aposta de futur, però també un jugador amb experiència al futbol professional. A més, el tècnic mallorquinista Luis García el coneix perfectament. Va ser precisament ell qui li va donar l'oportunitat de debutar amb el primer equip de l'Espanyol l'agost del 2024, quan dirigia el conjunt blanc i blau. Amb l'arribada d'Antoni Roca, el Mallorca continua reforçant les bandes i suma una nova peça per al projecte de Luis García per aquesta temporada. Un Real Mallorca que ha completat avui una doble sessió d'entrenament abans de posar rumb demà cap a Marbella, on continuarà amb la preparació de la nova temporada. L'expedició mallorquinista hi romandrà fins dijous 30 de juliol i disputarà dos dels quatre amistosos previstos abans de l'estrena a la Lliga fixada pel 15 d'agost. Tots quatre partits es podran seguir en directe per IB3 Televisió i també per l'streaming, mentre que dos d'ells també s'oferiran en directe en aquesta casa, a IB3 Ràdio. El primer compromís arribarà aquest dissabte, 25 de juliol, a les 7 del capvespre, davant l'Al-Fatí de l'Aràbia Saudita. El segon es jugarà dijous 30 de juliol a les 10 del matí, també des de Marbella, contra l'Al-Ittihad Jeddah Club. Ja a Palma, el Mallorca disputarà els dos darrers amistosos de la pretemporada. El 5 d'agost, a les 9 del vespre, rebrà el vigent campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, en el Trofeu Ciutat de Palma. I el 8 d'agost, també a les 9 del vespre, i a Sant Moix, s'enfrontarà a l'Eversberg, Alemanya, en el darrer test abans de l'inici del campionat. Les retransmissions comptaran amb els comentaris dels ex-mallorquinistes Toni Amor, Pau Cendrós i Gustavo Siviero. Precisament l'argentí que fins ara dirigia el Mallorca ve ha explicat a IB3 Ràdio que li hauria agradat continuar al capdavant del filial.
20: Yo estaba con muchas ganas, ilusionado, estaba con muchas energías, pero bueno, a veces las cosas se decantan hacia una dirección en la que uno no espera y bueno, y ahora toca vivir esto.
19: Ara inicia una nova etapa com a comentarista de la casa i també ha valorat el mercat de fitxatges. Després de l'arribada d'Àlex Sala, Siviero considera que el Mallorca encara necessita reforçar algunes posicions, especialment la porteria, i s'ha referit a la possible incorporació d'Arnau Tenas.
20: Yo creo que sí, que van a terminar llegando. Obviamente, lo del portero a día de hoy es prioritario y bueno, a ver cómo se soluciona. Hay un nombre que parece ser el elegido, el claro. Yo creo que es un jugador que si se da la posibilidad de fichar, está bien que se haga y bueno, y luego esperar. Suele haber también sorpresas y situaciones favorables al final del mercado y bueno, hay que estar atento.
19: D'aquí també ha parlat Gustavo Siviero, és del nou entrenador del Mallorca, Luis García. L'argentí ha elogiat la seva arribada a la banqueta vermella i s'ha mostrat convençut que és un autèntic tècnic que coneix perfectament el club i que pot treure un gran rendiment a la plantilla.
20: Ha tenido a su equipo casi todo el año en puesto de playoff. Ha tenido una propuesta atrevida, osada. Ha sido un equipo que le ha gustado jugar más con la pelota que sin ella, jugar mucho tiempo en campo contrario. Es cierto que favorecido por una cantera, la Canaria, donde siempre solemos ver jugadores de este perfil, jugadores muy atrevidos, jugadores verticales, jugadores que le gusta mirar el arco contrario. A ver si podemos ver esa misma idea acá en Mallorca.
19: I l'arbitratge balear guanya pas a la primera divisió, tot i que el Mallorca no hi comptarà aquesta temporada amb cap representant sobre la gespa. Les Illes sí que tindran doble presència al col·lectiu arbitral. Lluís Bestar s'afegeix a Mateu Busquets com a àrbitre balear a la màxima categoria del futbol espanyol. El col·legiat mallorquí ha aconseguit un ascens meteòric després de només una temporada a la segona divisió. La seva progressió ha estat fulgurant. Va arbitrar a segona B entre el 2019 i el 2021. Va passar tres temporades a la segona federació, del 2022 al 2025, i ara fa el vot a la primera divisió. Avui, en declaracions d'IB3 Ràdio, Lluís Bestar ha valorat aquest ascens. L'escoltam.
1: La veritat que no és normal, però sí que és veritat que són d'una temporada, no significa res, i és una feina de molts anys, des que varen començar, que mai pensaria d'arribar on estic ara, però bueno, que molt content. Crec que és una molt bona notícia, no només per l'arbitratge balear, sinó per futbol balear, perquè és veritat que els àrbits, pues, a vegades saps que no som els més visibles, però són persones igual, crec que dona molt de nom a la federació, al comitè, una feina que s'està fent molt bona de fa molt de temps, i crec que a poc a poc s'estan veient els seus fruits.
19: En gimnàstica artística, Nicolau Mir tornarà a representar Espanya al Campionat d'Europa. El gimnasta mallorquí del Chelsea ha estat convocat per disputar la cita continental que es celebrarà el mes que ve a Croàcia. Mir serà un dels referents de la selecció espanyola en el que serà el seu cinquè campionat d'Europa. El mallorquí arriba en un gran moment de forma després de quedar molt a prop de proclamar-se campió d'Espanya i en l'objectiu de classificar-se per una final europea. Més enllà de l'europeu, el gran repte de Nicolau Mir serà el campionat del món del mes d'octubre a Rotterdam, una competició clau en el camí cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
21: L'objectiu principal jo crec que seria la final per equips, que és en el final el que hem d'anar tots plegats cap a aquest objectiu comú. I després sí que seria cercar les finals individuals, no? Ja sé perfectament que puc estar allà, ja que altres anys ho he aconseguit. I un pit dins la final, bueno, qualsevol cosa pot passar, no? Però sobretot el que deia antes, mirant la mateixa mentalitat del Campionat d'Espanya, que va ser anar a fer el meu i que sé que si ho faig bé, els resultats ja vendran indirectament.
19: I avui declaracions en declaracions de Vital Ràdio, Nicolau Mir ha explicat com afronta aquesta nova cita internacional. L'escoltam.
21: Bueno, seguir igual. No canviar gaire cosa, si segueix igual i va tot mitjanament bé, en principi no hauria d'haver cap problema de no estar dins aquí per Mundial, així que si faig un bon campionat d'Europa, en principi ja hauria d'estar pràcticament fixa per el campionat del món.
19: Per la mare del atletisme popular, aquest dissabte a Marratxí acollirà la tercera edició de la cursa del Fang, una prova que combina esport i tradició. La cursa recorrerà els principals carrers de Pòrtol i s'acabarà i oferirà dos recorreguts de 8 i 3 quilòmetres aptes tant per a corredors habituals com per a participants populars. Fidel a la identitat del municipi, conegut per la seva tradició terrissera, el recorregut passarà davant algunes de les principals olleries i fàbriques de cirells de Marratxí, que convertirà la prova en un aparador del patrimoni artesanal de la localitat. Un dels organitzadors, Andreu Massot, ha explicat a IB3 Ràdio els detalls d'aquesta tercera edició. L'escolta.
22: Els quilòmetres, els 8 quilòmetres, tots passen per Pòrtol, que seria la part més d'olleries, i la resta hi trobava Pòrtol, l'Antònia, que és una ciurellera, i després baixen cap a la cabaneta, que aquí sí que trobam els dos ciurellers, el Museu del Fang i l'Escola de Ceràmica. I la distància de 3 quilòmetres només faria la part d'ollers i ciurellers de Pòrtol.
19: I acabam sobre rodes. El Tour de França, victòria per a Richard Carapaz. L'equatorià s'ha imposat a la 18a etapa després de culminar amb èxit l'escapada del dia. A la classificació general no hi ha canvis. Tadej Pogačar continua líder amb un avantatge de 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel.
2: Gràcies, Joan Gabriel. Una petita aturada i tot d'una continuam amb més qüestions a l'informatiu vespre.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
23: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: En plena tercera onada de calor, no totes les llars poden fer front a la calor. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, un 28% dels habitatges de l'arxipèlag no tenen la temperatura adequada a l'estiu. Per pal·liar aquesta situació, hi ha ajuts com el bo social tèrmic. L'any 2024 se'n varen beneficiar més de 18.000 persones, segons dades facilitades per la Conselleria d'Afers Socials, Carme Moreno.
4: El director tècnic de la Xarxa per la Inclusió Social, Andreu Grimal, denuncia que les cases de les famílies vulnerables estan més mal aïllades. A més, assegura que hi ha moltes llars que pateixen pobresa energètica que queden fora de les ajudes. Grimal en posa alguns exemples. Persones que viuen de lloguer i no tenen la factura de la llum al seu nom, tampoc no hi poden accedir les persones que comparteixen pis perquè les condicions dels ajuts no ho permeten.
5: És vera que anem posant tots adjectius a la pobresa, pobresa energètica, pobresa infantil, etc. Però al final, quan una família és pobra, d'una manera, diguem, d'una transversal, no? I això afecta tots els aspectes de la seva vida. Hem de mirar la pobresa d'una manera transversal i aplicar solucions integrals que arreglin la vida o que solucionin la situació personal i de vulnerabilitat d'aquestes persones i famílies.
4: La portavoz de la PA, Àngela Pons, diu que el 99% de les persones que tenen la plataforma pateixen pobresa energètica. Pons demana que es faci més difusió de les ajudes i lamenta que en l'increment dels preus de lloguer més persones tenen més dificultats per fer front a altres despeses com mantenir casa seva fresca.
6: Que s'ha duplicat el fet de que persones que estan fent feina ja les podem dir pobres, no poden pagar llum, no poden pagar lloguer, tot és un cúmul de que se va augmentant d'aquesta pobresa, no només energètica, sinó com a persones, a cada dia més pobresa.
4: El bo social tèrmic és un dels ajuts als quals poden accedir les persones que pateixen pobresa energètica. L'abona cada any la Conselleria d'Afers Socials en fons del Ministeri per la Transició Ecològica. La directora general de Benestar Social, Marina Fiscaletti, lamenta que ara els ajuts es paguen amb 2 anys de retard perquè el govern espanyol, diu, els transfereix els diners amb demora.
7: I estem esperant els imports de l'any 2025 i en funció d'això pues, mos agradaria poder ser tots els àgils que podem per poder donar la ajuda en temps i forma. Però, clar, és algo que no depèn de nosaltres i, evidentment, pues, si des del Ministeri van en retard, pues, nosaltres mos retrasant també a l'hora d'aconseguir les ajudes.
4: Els beneficiaris obtenen un descompte a la factura de la llum, a més d'una subvenció que tramita la Conselleria d'Afers Socials. Aquest juliol s'ha pagat més d'1 milió d'euros a més de 8.600 beneficiaris. L'import d'enguany ha oscil·lat entre els 90 i 223 euros, depenent del grau de vulnerabilitat.
2: I precisament la calor i l'humitat han obligat a aturar durant 5 setmanes les obres de l'urbanització de Binissafulla, Roters, al municipi de Sant Lluís, davant el risc que pateixen els treballadors a patir cops de calor.
0: Les obres s'aturaran durant el mes d'agost i es reprendran previsiblement al cap de 5 setmanes. La decisió s'ha pres a petició de la direcció d'obra, que considera que les condicions meteorològiques actuals dificulten especialment els treballs d'excavació. Lole Strong és la batlessa de Sant Lluís.
18: Ja han tingut un parell d'incidents de cops de calor entre els treballadors de les obres i, bueno, davant la petició del director d'obra, òbviament avalada per la petició de l'empresa adjudicatària, pues, bueno, hem decidit que el més segur i més tranquil seria aturar-les unes 5 setmanetes. Esperem que, bueno, les coses després s'arranquin amb més força també i puguem seguir complint els plaços, però en principi no perilla res.
0: L'Ajuntament assegura que és temporal i que no afectarà ni el projecte ni la subvenció de 2,6 milions d'euros.
2: I a Formentera ha quedat suspès temporalment el servei de barqueig previst a l'estany d'Espeix per manca de personal. La institució treballa per poder tornar-lo a oferir com més aviat millor.
0: Segons ha informat la institució, la renúncia del coordinador del servei i la impossibilitat de completar l'equip humà necessari impedeixen posar-lo en marxa amb les garanties de qualitat i seguretat exigides. El president del Consell, Òscar Portes, i la consellera de Medi Ambient, Verònica Castelló, s'han reunit amb l'Associació d'Usuaris de l'Estany per explicar-los la situació. El Consell assegura que ja treballa en la reorganització del dispositiu per reprendre el servei tan aviat com sigui possible i manté que la regulació de l'Estany d'Espeix continua sent una prioritat.

0: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega haver intervingut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'altra banda, no aclareix l'origen de les joies trobades al seu despatx. Es limita a dir que varen ser un regal de cortesia. Zapatero ha romput així el seu silenci d'ençà que va declarar davant l'Audiència Nacional com a imputat en el cas Plus Ultra.
1: Ha estat en una entrevista en un programa de televisió espanyola en el qual ha negat haver sabut del rescat de l'aerolínia abans de la seva aprovació en el Consell de Ministres. Ha insistit que no va donar cap instrucció sobre aquesta operació i ha assegurat que la seva tasca com a consultor s'ha fet sempre des de la legalitat.
2: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación. No lo supe.
1: Zapatero ha negat rotundament que les seves filles hagin actuat com a testaferros i sobre les joies, per valor de més de 1,3 milions d'euros trobades al seu despatx, ha reconegut que varen ser un regal personal de fa molts anys i no ha mencionat que siguin de cap país. Vist en perspectiva i després d'aprovar el seu govern un codi de bones pràctiques que prohibia acceptar regals tan abundosos, l'expresident ha reconegut que potser no les hauria d'haver acceptat.
2: Cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento, ¿no?
3: Debería haber aceptarlas.
2: Puede ser.
0: Les paraules de Zapatero han deixat molta reacció en polítiques, també els passadissos del Congrés, on avui s'ha celebrat el darrer ple del curs polític.
1: El PSOE tanca files amb l'expresident i insisteix en la presumpció d'innocència. És el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
4: El president Zapatero ha dicho que no ha participado ni en el rescate de Plus Ultra ni en ninguna otra de estas cuestiones. Por lo tanto, esperemos a que haya pruebas y que un juez determine.
1: Més contundent s'ha mostrat el Partit Popular, qui acusa Zapatero de prendre el pèl als ciutadans espanyols. És la portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz.
5: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas. Ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal.
1: Les explicacions de Zapatero tampoc convencen Vox. És la portaveu de la formació al Congrés, Pepa Millán.
6: Zapatero sigue sin explicar el origen de las joyas que se encontraron en su despacho. Zapatero sigue sin explicar cuál fue su papel en el rescate de la compañía Plus Ultra y sigue sin explicar cuál ha sido el papel de sus hijas.
1: Qui també demana més explicacions és la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez.
7: Esperemos que las explicaciones de Zapatero, más allá de las estrategias de defensa, nos permitan entender por qué, moralmente, esas conductas se consideran intachables.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional.

0: La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, serà candidata a dirigir l'Organització Internacional del Treball a proposta del govern espanyol.
1: Ho ha anunciat ella mateixa a través d'una carta que ha penjat a les xarxes socials. Si és elegida, es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme de l'ONU. El president Pedro Sánchez n'ha destacat l'experiència, el compromís amb els drets laborals i la capacitat de consens. L'elecció de la nova direcció de l'organisme es farà el novembre i el mandat començarà l'octubre del 2027.
0: I encara està actiu l'incendi a Guadalajara, tot i que ha entrat en fase de control, ha cremat 32.000 hectàrees.
1: Els veïnats de 5 municipis evacuats ja han pogut tornar a les seves cases. Mentrestant, s'ha sol·licitat l'ajuda de l'UME en l'extinció d'altres focs a Ávila, Lleó i Zamora. A Terol, el foc ja està estabilitzat i a Toledo s'ha aconseguit perimetrar l'incendi, però ha arribat a Madrid i ha obligat a confinar Villa del Prado.
0: De fet, hi ha 3 incendis a la Comunitat de Madrid, un altre també a Ávila. Han obligat, com dèiem, a evacuar i confinar poblacions. I el Banc Central Europeu manté el tipus d'interès en el 2,25% fins al setembre.
1: Després que el mes de juny la guerra a l'Orient Pròxim obligués a pujar-los, la institució ha decidit ara esperar fins setembre per valorar un possible increment.
2: However, the conflict remains a major source of uncertainty.
1: La presidenta de la institució, Christine Lagarde, diu que encara es pot fer front a la incertesa derivada dels conflictes actuals, però que ho seguiran molt pendents.
0: La marxa d'Esgüell a Llucapeu tindrà lloc dissabte, dia 1 d'agost, i arriba amb una novetat important. S'habilitarà un dels trams del recorregut per a persones amb mobilitat reduïda. S'espera la participació de fins a 6.000 persones.
1: Si es compleixen les previsions de l'organització, es registrarà un increment de prop d'un 20% de participants respecte de l'any passat.
0: I Maria Costa Costa rebrà demà el títol de filla predilecta de Formentera en reconeixement al seu compromís solidari. La formenterera de 87 anys ha col·laborat des de fa mig any amb ONGs vinculades a l'illa i va ser fundadora de Formentera Solidaris, Elena Trinidad.
3: Maria Costa Costa va ser una de les impulsores de la tasca de Mans Unides d'Eivissa i Formentera a la Pitiusa del Sud ara fa 50 anys, al 1976.
4: Fèiem berenars solidaris, fèiem actes en les de cases monges, els alumnes de les monges, fèiem alguna obra de teatre.
3: Des de llavors, el seu compromís solidari no s'ha aturat. També va col·laborar amb Càritas.
4: A Guatemala feren una escola, muntaren mobles d'una escola, feren diversos actes, coses, aldees de Guatemala, i després muntaren una biblioteca al Perú.
3: Finalment, el 2005, va ser una de les socis fundadores de l'ONG local Formenteres Solidaris. Demà rebrà el reconeixement de filla predilecta de Formentera.
4: Aquest reconeixement és a gràcies a tots els que han ajudat. Jo el aniré a recollir, però el aniré a recollir en nom de tots.
3: A la cerimònia també es concediran 2 premis Sant Jaume. El primer a títol pòstum a Juan Roberto Masdeu Mayans per la seva trajectòria com a mestre, impulsor de l'esport escolar i diputat per Formentera. I el segon a la Ferreria Ferreret, en reconeixement a una trajectòria empresarial iniciada l'any 1890 i que 4 generacions després encara és un referent de l'ofici i del comerç tradicional de l'illa.
0: 5 minuts per arribar a les 8.

0: A aquesta hora ja està en marxa la desena i darrera edició de la MOVOFER que se celebra al Puig de Consolació a Sant Joan fins dissabte.
1: El Festival d'Esplà ha obert portes fa una hora amb el concert de Monjo Antiquat, tot i que el plat fort d'avui serà, qui sentim de fons, la Ludwig Band, també abans hi actuarà The Ripples. La jornada d'avui és gratuïta.
0: Un festival que compleix 10 anys i que s'acomiada amb un canvi important en la programació. Antònia Font anuncia que suspèn el concert de dissabte per mort de la mort del baixista de la banda, Joan Roca. El concert no es durà a terme com estava previst per la prematura partida del seu baixista, però els membres de la banda li retran dissabte un homenatge.
1: En un comunicat conjunt del grup i de l'organització del festival expliquen que volen que la seva aparició es converteixi en una mostra d'afecte, estima i admiració cap a ell. Així mateix, l'organització del moviment musical MOVOFEST ha volgut lamentar amb cor i ànima explicant el comunicat la pèrdua de Roca, a qui consideren una persona i un músic irrepetible dins l'escena musical mallorquina.
0: De fet, avui a hora baixa, famílies i amics acomiaden el músic al tanatori de Sant Valentí de Palma, Victòria Morell.
2: Sí, bon vespre. Entre d'ells, els membres d'Antònia Font, com Joan Miquel Oliver i Pau Debon, que ja han arribat a mitjana hora baixa visiblement emocionats, han accedit plegats a les instal·lacions sense fer declaracions i ens han comunicat que de moment no està previst que la banda s'adreci als mitjans. La mort del músic ha commocionat el món de la cultura balear, que avui acomiada una de les figures més estimades i respectades de l'escena musical illenca. El darrer adeu a Joan Roca tindrà lloc demà a l'església de Son Sardina, el poble que el va veure néixer i on familiars, amics i companys l'acomiadaran definitivament.
0: I teatre, dansa i música conduiran la nova temporada del Teatre Principal de Palma, l'òpera Faust que sentim de fons, el monòleg El retrat de Dorian Gray i el gran esperar retorn de Jaume Anglada destaquen en aquesta programació. Al setembre comencen les funcions que prometen Neus Pericàs no deixar indiferent a ningú.
3: La temporada combinarà produccions pròpies, coproduccions i espectacles convidats amb una programació que cerca equilibrar els grans noms de l'escena amb noves veus i creadors emergents. És el cas de l'obra Sacrificació, de Lluís Sánchez. El director del teatre, Miquel Martorell, ha volgut destacar que la programació d'enguany vol remoure l'espectador, l'essència del teatre.
4: Tots els textos que veureu i que han convidat fan possible una programació que no deixarà indiferent a l'espectador. Compromís, qualitat, varietat de gèneres i també esperit crític. Vam que el teatre cerca això, no?
3: Per això les funcions repassen una gran varietat de gèneres. S'hi podrà veure teatre social amb 12 metres quadrados de piel per tractar temes presents en tota la societat i fins i tot es fa una aposta clara per la inclusió gràcies a l'adaptació de l'obra de Toni Gomila a Corà.
4: Un espectacle de teatre social és 12 metres quadrats de piel. No? Té que veure amb mirades diverses sobre sexualitat i és també un pot de teatre documental. El Corà és molt famós, ja complir 15 anys, però nosaltres estem molt compromesos en inclusió. Això vol dir visita tàctil per persones cegues, sobretítols, acompanyament auditiu, audiodescripció en llenguatge de signes durant l'espectacle.
3: També destaca l'esperat retorn de Jaume Anglada el 7 de desembre després de la suspensió de les seves actuacions amb motiu de l'accident de trànsit que va patir l'estiu passat. Per la seva banda, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha volgut donar l'enhorabona al Teatre Principal per l'anterior temporada.
5: Vull donar la més sincera enhorabona al director del teatre, en Miquel Martorell i a tot el seu equip, que han batut tots els rècords d'espectadors. Més de 61.000 persones varen poder disfrutar de l'ampli programa que s'havia preparat aquí en el Teatre Principal. Aquí hi va haver 122 espectacles.
3: Quant als abonaments per aquesta temporada, es mantenen els preus i les polítiques de descomptes amb la idea...
6: Informació de qualitat. A Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada. A Artà, 107.3 a la Colònia. A radioartà.cat a través d'internet.
7: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Blanca de cas, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre.

a ponent. El sol fenissa per amagar-se. Però el temps obscur ho sé vençut.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Quan tu duies estrena, quan jo era un bailet, no hi havia penes, no feia mai

eres reina estones o captiva humil, nina com ressones.

per Nadal nevava, cantàvem cançons. La mare ens donava neules i torrons.

Piensa, àngels bufadors, mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona, se'n venen

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Un placer estar.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fan amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sard dels sols, tiro amb tots déus als dalts. Mentre el món gira jo d'un tall d'on, mort a mar,

de mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul cuixencat. Els que vol ballar el vell,

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Pertar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Versa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Artà és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Artà, 107.3 a la Caloni, o www.radioartà.cat a través d'internet.

James Brown is...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Ahorita. Radio Horta. Radio Horta. Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fácil, ¿eh?
1: Yo me río, tío, es que no, no puedo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: mind.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.